0: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
1: Comencem el recull de propostes culturals a Girona, on podeu visitar l'exposició Art i Cultura d'Andy Warhol a Takashi Murakami, una mostra que connecta dues icones de l'art contemporani i de la cultura pop i que es pot veure aquests dies a la ciutat. Seguim amb música en viu. Del 3 al 5 de juliol, Vilanova i la Geltrú acull una nova edició del Vida Festival, una de les cites més destacades de l'estiu, amb concerts enmig de la natura i un ambient molt cuidat. A Campdevànol, del 3 al 4 de juliol, arriba la Fira de les Espelmes, un esdeveniment que omple el municipi de llum, parades artesanes i activitats culturals en un ambient molt especial. Proposta diferent, vinga. A Girona es poden fer tallers d'elaboració de ratafia durant el mes de juny, una oportunitat per conèixer de prop aquest licor tradicional i tot el procés d'elaboració des de les herbes fins al resultat final. I acabem amb música clàssica. Al Penedès hi arriba l'Orquestra Simfònica de Terrassa amb un concert que combina repertori clàssic i també contemporani, una proposta per gaudir de la música en directe en un entorn proper.
0: Apunta-t'ho a l'agenda. La brúixola amb Lola Sorribas.
2: Amb aquesta sintonia no cal donar més pistes. Juan Torres, què tal? Molt bona tarda.
3: Molt bé, estic molt bé.
2: Parlarem de cinema. Sí, sí. Què tenim aquest divendres i que podem aprofitar per veure aquest cap de setmana? A veure.
3: Doncs com ja sabeu que jo em moc bastant per obsessions setmanals, aquesta m'ha durat una mica més d'una setmana i és Stephen King, que ja ho vau notar la setmana passada perquè vam fer la secció sobre Stephen King. Doncs ara farem Stephen King 2.
2: Molt bé.
3: Perquè em vaig quedar amb diverses pel·lis, entre elles una que vaig nombrar i he pensat, és que si no se m'oblidarà i no vull que se m'oblidi.
4: Llibres? No.
3: Què?
4: Em refereixo, has començat a llegir llibres que vas dir que ho faries?
3: Sí, eh? Sí. M'he comprat l'últim llibre de cuentos, que no me recordo com es diu, però que està superbé. M'he llegit ja com més o menys la meitat de les històries i la primera em va deixar increïble.
2: Sí?
3: Sí, superguai.
0: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La Brúixola amb Lola Sorribas, a Onda Cero Catalunya. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
5: De Jumanji, el que m'agrada més és que, sí, els jocs tenen conseqüències, també. És a dir, si perden la vida allà, doncs també la perden, no? Perquè al final és realitat, no? I a mi aquest component de proves físiques, de situacions reals, combinar el que és l'aventura i l'origen digital a que la vida, al final, les coses tenen conseqüències...
0: Cada matinada, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
6: Hi ha una conversa que té la Jordi amb una de les seves amigues, i també la té després amb el seu avi, perquè ella, diguéssim que per intentar de desenganxar-la d'aquesta intoxicació que té dels videojocs, els seus pares i l'institut convenen doncs, que passi l'estiu desconnectada i que millor canviar-la al poble dels avis, que està allà en una vall enclotada on no hi arriba internet i tal i qual. No? I tant l'avi com una de les seves amigues li diuen que molt bé, que està molt bé que ella sigui doncs això, no? Molt agosarada, que se senti molt lliure, que se senti molt bé quan juga online, però que tot això li serveixi d'experiència pel món real i que l'estan esperant al món real. No? I per tant dius, això crec que sí, que això que dius està molt bé, i llavors intentes combinar aquesta part, diguéssim, més de proves físiques amb proves mentals, perquè el capdavall també és el que moltes vegades et procuren aquesta mena de jocs, que dèiem, que són eines que et dona, no?, per després posar la teva caixa d'eines per anar pel món. No?
0: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. Onda Cero Tarragona, la teva ràdio.
7: Son las 6:30 de la mañana, las 5:30 en Canarias.

0: de les seves amigues i també de les...
1: La té després amb el seu avi, perquè ella, diguéssim que per intentar de desenganxar-la d'aquesta intoxicació que té dels videojocs, els seus pares i l'institut convenen doncs, que passi l'estiu desconnectada i que millor canviar-la al poble dels avis, que està allà en una vall enclotada on no hi arriba internet i tal i qual. No? I tant l'avi com una de les seves amigues li diuen que molt bé, que està molt bé que ella sigui doncs això, no? Molt agosarada, que se senti molt lliure, que se senti molt bé quan juga online, però que tot això li serveixi d'experiència pel món real i que l'estan esperant al món real. No? I per tant dius, això crec que sí, que això que dius està molt bé, i llavors intentes combinar aquesta part, diguéssim, més de proves físiques amb proves mentals, perquè el cap-treball també és el que moltes vegades et procuren aquesta mena de jocs, que dèiem, que són eines que et dona, no?, per després posar la teva caixa d'eines per anar pel món. No?
2: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
3: Sí, has devuelto el saludo a alguien que, en realidad, saludaba a la persona que estaba detrás de ti. Sí, has intentado abrir la puerta de tu coche en el parking y no ha abierto. Después de pelear un rato, te has dado cuenta de que ni siquiera era tu coche. Todo eso en una misma mañana. Pero, ¿por qué seguir dándole vueltas? Entra a tu coche y enciende la radio. Porque hay temas sobre los que sí merece la pena reflexionar y conversar.
4: Le queremos preguntar a los oyentes excusas que ponen para no ir a trabajar.
5: ¿Sabían ustedes que leer es la sexta actividad cultural con mayor impacto positivo sobre la felicidad?
6: Nos encanta el debate, que tengas tu propia opinión.
3: Escucha Por Fin, con Jaime Cantizano. De lunes a viernes a las 3 de la tarde y siempre que quieras en nuestra web y app. Onda Cero, tu radio.
2: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La Brúixola, amb Lola Sorribas.
7: Hi ha nits en què el cel és molt clar i mirant amunt, a la lluna o a les estrelles, ens adonem de com de relatiu és tot plegat. Que no deixem de ser una persona fent vida en una boleta minúscula que surt per l'espai.
8: Quan arribem a aquest estat de consciència, que dura uns minuts i després es dilueix amb el ritme rutinari que portem dins del cos, ens entra vertigen i una barreja de por i curiositat pel desconegut.
7: Fa ben por que ha publicat el llibre Missión Marte, on explica la que segurament és l'experiència de la seva vida, ara li preguntarem. Una obra que posa de relleu que no totes les científiques porten bata. Jennifer, què tal? Molt bona tarda, buenas tardes.
9: Hola, bona tarda, buenas tardes. Pues encantada de estar aquí, Lola, con vosotros. Sí que entender el pasado de Marte pues nos aproxima a entender la evolución de los diferentes cuerpos planetarios, ¿no?, del sistema solar y también del nuestro, de la Tierra. Entonces, al final, pues, ¿por qué nos interesa tanto Marte? Hay esa parte científica y luego también hay esa parte de la curiosidad, ¿no?, de lo lejano, de la aventura.
2: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, t'expliquem les claus de l'actualitat a Onda Cero Catalunya. Onda Cero Tarragona, la teva ràdio.

0: dijous, amb màximes per sobre dels 40 graus a l'interior. Hi haurà ambient de xafogó a la costa i serà un dia assolellat i les màximes per avui s'enfilaran fins als 41 graus a Lleida, els 38 a Girona, 34 a Barcelona i 33 a Tarragona.
1: Es de Uno Catalunya, amb Montse Valls.
0: Deixem enrere un cap de setmana complicat pels incendis que han afectat el territori. Els bombers de la Generalitat segueixen treballant per controlar l'incendi de les Gavarres, el qual ha cremat unes 2.200 hectàrees, el 97% dins l'espai natural protegit de les Gavarres. El foc mantenia aquest diumenge dos punts crítics, el tercer sector del flanc dret, que podria obrir-se cap al massís amb la marinada, i el primer terç del flanc esquerre amb tendència a propagar-se cap al nord-est. Avui, tot i la calor, els bombers confien que tindran millors condicions per poder controlar el foc. Jordi Martín és el cap dels bombers de Girona.
2: Un incendi que ha continuat doncs, mantenint-se la superfície afectada de 2.200 hectàrees i que això permet doncs, afrontar doncs, la nit amb aquesta baixada de temperatures amb una reducció puntual de mitjans que ens permeti doncs, encarar demà amb les millors condicions, sabent que no tindrem aquesta tramuntana que hem tingut els últims dies.
0: Doncs després del caos i la tensió viscudes en aquestes darreres hores, també s'han hagut d'avaluar danys i riscos i és per això que els bombers del GREC, el grup especial d'estructures col·lapsades, van iniciar la inspecció ahir de les cases afectades per l'incendi per avaluar si corren risc d'ensorrar-se. De moment s'ha confirmat que n'hi ha 11 amb afectació estructural i 14 més afectades de manera parcial. Ens ho explica en Gerard Sanz.
3: Després de pentinar la zona amb sistemes de geolocalització i binocles, van estar repassant tant les construccions que es troben al perímetre de l'incendi com les que es troben a l'interior de la zona cremada. Un cop revisades, etiquetes de tres colors diferents avisaven del seu risc. El verd indica que no hi ha risc, el groc que un tècnic clar d'avaluar i el vermell alerta que hi ha perill real de col·lapse. Roger Sauquet, membre del GREC, feia una radiografia del que han pogut analitzar.
4: Ens estem trobant ara, podríem dir, amb un percentatge molt alt de poca afectació, per tant, afectació a jardins, a vegetació de jardins, però no a les cases, i amb un percentatge menor a alguna casa amb alguna afectació d'element auxiliar afectat i amb un percentatge ja molt mínim, però sí que n'hi ha una sèrie de cases que realment el foc ha entrat a l'interior i ha afectat tota l'estructura i fins i tot alguna que s'ha enfonsat els sostres i els forjats.
3: Des del GREC recomanen que es doni atenció psicològica als propietaris que així ho requereixin. Tot i així, des d'aquesta unitat recorden que davant d'un confinament per foc, en general les cases són un lloc segur perquè rarament cremen.
0: Gràcies, Gerard. Per cert, sàpiguen que ha quedat en llibertat el treballador responsable de l'inici d'aquest incendi, que recordem va ser detingut divendres. Això sí, continua sent investigat per la seva implicació en l'origen del foc.
1: Más de uno Catalunya.
0: Hem parlat ara de l'incendi de les Gavarres, però aquest no ha estat l'únic que ha afectat casa nostra aquest cap de setmana. A Sant Andreu de la Barca, els bombers han estabilitzat l'incendi declarat aquest diumenge, que havia obligat a confinar unes 1.500 persones a la colònia del Palau i al carrer Clavell. El foc, que cremava amb intensitat, s'ha pogut controlar gràcies a 5 mitjans aeris i 11 de terrestres i no ha suposat perill per a les urbanitzacions properes. I al Baix Llobregat, l'incendi a una empresa de gestió de residus de Sant Boi ha quedat controlat, tot i que s'ha recomanat el confinament del barri de Casablanca pel fum després de l'ensorrament de la coberta de la nau. Finalment, a Granollers, 9 dotacions han hagut de treballar també en l'incendi de la planta de reciclatge Ferimet. Tot plegat, ho dèiem a l'espai del temps, en un context complicat de molta calor, i és per això que Protecció Civil ha fet una crida a extremar les precaucions davant l'inici d'aquesta nova onada de calor, que es podria allargar fins dijous o divendres i que serà més intensa que l'anterior. Recordem que el Meteocat preveu temperatures de fins a 42 graus a la meitat oest a partir de demà dimarts. En aquest sentit, Protecció Civil i els agents rurals han ampliat les restriccions per perill extrem d'incendi als espais naturals de la Ribera Salada i la Barònia de Rialb. Per avui s'activa el nivell 4 del Pla Alfa en 45 municipis de 9 comarques, sobretot ubicades a Girona, Lleida i les Terres de l'Ebre, mentre el nivell 3 s'estén a 385 municipis. Queden prohibides les activitats lúdiques i esportives dins els massissos i qualsevol activitat amb risc d'incendi en terrenys forestals i la franja de 500 metres. Es demana amb tot col·laboració ciutadana i avisa el 112 davant qualsevol columna de fum o activitat sospitosa.
1: Más de uno Catalunya. Amb Montse Valls.
0: La consellera de Territori, Sílvia Paneque, defensa que l'AP7 necessita una ampliació urgent per reduir la sinistralitat i absorbir el volum de trànsit actual. Assegura que cal un tercer carril a les Terres de l'Ebre i un quart carril al Penedès i al Vallès,

0: Més de millores, diuen els enllaços. Fins que aquesta ampliació no sigui una realitat, Paner, que aposta per regular el trànsit de camions, una mesura, diu, que correspon al Departament d'Interior, que ja estudia com reduir els accidents a la via. Són declaracions al periòdico.
1: Però aquestes ampliacions que he anomenat, el Ministeri està començant a treballar amb els seus projectes. Què es podria fer en el mentrestant, a part del que hem comentat? Bueno, una major regulació, no?, del trànsit de pesat, doncs, depèn quines hores, això pertany al Departament d'Interior, però també són estudis que s'estan fent per veure, sobretot aquí, si podem disminuir la inseguretat, no?, i l'accidentabilitat que està creixent a la P7.
0: La consellera recorda que la P7 és una artèria essencial per al transport i que les actuacions no poden esperar més. I encara en plana política, els expliquem que la consellera d'Economia, Alicia Romero, considera difícil, diu, modificar l'IRPF i apunta que alguns impostos propis han deixat de tenir sentit. El departament analitza els 15 tributs propis i els crèdits per valorar possibles ajustos, especialment el gravamen de begudes ensucrades, del qual volen revisar l'efectivitat. Un terratrèmol de magnitud 2,7 s'ha registrat la matinada de dissabte-diumenge davant la costa de Tarragona, segons l'Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. El sisme ha produït a les 3:43 de la matinada a uns 5 quilòmetres de profunditat. Ha tingut l'epicentre mar endins del Tarragonès. No ha estat percebut per la població ni ha causat danys i és l'últim moviment sísmic a la zona que es va detectar abans del de 23 de juny, també a la costa tarragonina, amb una magnitud de 2,3. Més coses, el govern espanyol preveu que Catalunya reduirà un 52% la llista d'espera de la dependència a finals del 2027 gràcies a l'augment de les quanties estatals per finançar el sistema.
2: Más de uno Catalunya, amb Montse Valls.
0: A 7:28, els esports amb l'Albert Arranz. Albert, bon dia.
3: Bon dia. El Tour abandona avui Catalunya amb la tercera etapa de 196 quilòmetres entre Granollers i Les Angles a la Occitània francesa. El guanyador de la segona etapa entre Tarragona i l'Estadi Olímpic de Montjuïc de 168 quilòmetres fou ahir el mexicà Isaac del Toro. El danès Jonas Vingegaard manté el mallot groc de líder a la classificació general. Àlex Palou acaba cinquè la onzena prova de la IndyCar d'automobilisme a Mid-Ohio, que guanya el mexicà Pato Ward. Del català continua al capdavant de la general amb 56 punts d'avantatge sobre el segon, l'estatunidenc Kyle Kirwood. I mor José Manuel Díaz Novoa als 82 anys, entrenador de l'Espanyol la temporada 1992-1993, equip al que va dirigir 39 partits.
0: Gràcies, Albert. Doncs així comença la setmana amb aquestes notícies que seguirem ampliant i actualitzant d'aquí uns minuts. El control tècnic, Juan Carlos García. Això és Más de Uno, és Onda Cero.

0: 8 y 17 minutos, una menos en Canarias, rodando con neumáticos Continental. Llegamos al diario del Mundial con Edu García. Edu, buenos días.
1: Alsina, diario, ¿qué tal? Muy buenos días. Otra vez el país como loco acelerando los relojes para que sean las 9 de la noche, para que asomemos por el estadio de Dallas con el rictus de lo trascendente, sin que se note que sobre los hombros cargan los chicos con unos 50 millones de paisanos, sin contar regulaciones, claro. En la memoria colectiva de país, hasta hoy, Dallas es JR, con sonrisa diabólica y sombrero tejano, Bobby, como el bonorro honrado, y Suelen, como esa sufrida esposa tan esbelta como sedienta. Desde esta noche deseamos que un partido redondo de los nuestros, que nos pose en cuartos, haga compartir espacio de recuerdo en futuras evocaciones. El míster se afana en transmitirnos, sin euforias, que cada vez estamos más preparados, que la concentración no desgasta, sino que nutre y que regenera. Diario, sigo pensando de manera inocentona que una de nuestras principales bazas es la ilusión que se aviva con cada paso. Los chicos creen que merecen gloria y por eso actúan sin reserva en todo lo que hacen, el trabajo cotidiano, las rutinas, la convivencia, la atención a los medios. Ya sabemos que luego la pelotita elige sus caminos, pero de esta guisa merece mucho la pena afrontar los grandes retos. La roja motiva el brillo de mis ojos somnolientos, aunque el ceño a esta hora ya se me contrae al tiempo que la indignación se me dispara. ¡Qué vergüenza de FIFA, de Infantino, de Trump y de los podridos que en sus organismos auspiciaron el atropello de ayer! Balogun no quería retorcer salvajemente el tobillo de Mujaremovic, pero lo hizo y el reglamento castiga la inconsciencia. Quitarle la sanción y ponerla en pausa no tiene precedentes, salvo que el trumpismo sea ya una pandemia imparable que infesta a quien lo trabaja, lo tolera y lo alienta. Menos mal, querido diario, que todavía guardo mascarillas. ¡Y de las buenas! Y de las legales, ¿eh?
0: Que tengas un lunes estupendo, por el bien de todos. Edu García, esta noche sí. Te escuchamos.
1: ¡Ay, qué nervios! Pero qué lío tengo con el tiempo. Ya no sé si cenar galletas, desayunar espaguetis, madre mía.
0: Bueno, pues es lo que tú has pedido, quiero decir, que tampoco nadie te ha obligado a hacer la cobertura del Mundial.
1: Bueno, un poco sí, no sabes tú todo.
0: Adiós, Edu.
1: Adiós.
0: Ya otro año pues será en un país que tenga el mismo uso que nosotros, ¿no? Sí, el diario del Mundial con Edu García, ponlo.
2: La tecnología alemana es sinónimo de excelencia y en Neumáticos Continental esa excelencia se traduce en seguridad. Disfruta de un control absoluto y una fiabilidad que solo la calidad alemana puede darte. Elige Neumáticos Continental. Tu seguridad, nuestra prioridad.
0: Son las 8 y 20, 7 y 20 en Canarias. Esto es Onda Cero.
3: Onda Cero Tarragona. La Teva Radio. Más de uno Tarragona, Juan Pablo Alcaraz.
4: Bon dia, són les 8 i 20, per davant 10 minuts d'actualitat. Dilluns 6 de juliol, milers de persones han vibrat aquest diumenge amb l'arrencada de la segona etapa del Tour de França a Tarragona. L'emoció i la il·lusió s'ha apoderat dels aficionats i amants del ciclisme durant tota la jornada, però especialment en el pas del gran grup per espais emblemàtics de la capital tarragonina, com per exemple la Rambla Nova. Riuades de gent han omplert els carrers amb samarretes, grogues, mallots i marxandatge per viure aquest esdeveniment únic. També han suportat la calor durant les hores d'espera. Fa ciutat, porta molta gent, això és un sentiment d'orgull, ha expressat un veí tarragoní, Lluís Gómez.
5: Bé, els ciclistes, bueno, jo el Tour he començat a veure'l doncs, des de la zona zero, des d'on han sortit, i després he pujat a dalt de tot d'aquí de la Rambla, i és molt impactant, perquè bàsicament fa ciutat, porta molta gent, però a part crec que està ben fet, i està ben trobat, i és un sentiment d'orgull d'avui, la ciutat.
4: Durant tot el matí, la zona del Parc del Francolí s'omplia de gent per gaudir de les activitats prèvies organitzades per la Gran Bucle. Cristina Carvajal és una de les voluntàries del Tour a Tarragona.
6: Aportar un granito de arena, ¿no? Entonces, ya que estamos aquí en la ciudad, poder ayudar a la gente que viene y está desinformada. Tenemos también el QR con la información, los sitios de habituallamientos, todo lo que va haciendo el paso a paso de las salidas, todo en directo, lo pueden seguir. Y se le puede, cuando la gente viene a preguntarte, pues está muy bien poder informar y que tengan un acceso para saber a dónde ubicarse, o qué hacer o a dónde dirigirse.
4: L'alcalde de Tarragona, Rubén Meñuales, ha afirmat que el d'aquest diumenge és un dia històric per la ciutat i que la prova posa a Tarragona al mapa a nivell mundial.
7: Més de 150 milions de persones veuran Tarragona i la Costa Daurada, però jo com a alcalde de Tarragona, per un altre escapari de la ciutat, aquesta de Partú aquí de Tarragona, i és un, bueno, és un dia històric per nosaltres. Ja porto des de les 6 del matí amb tota l'organització, tant de briefings policials com el CECOPAL, i tot sembla que està en ordre. És un esdeveniment únic a la història de la ciutat. Mai havíem viscut una cosa semblant, i el que volem és que la gent s'ho passi bé, que se sentin orgullosos i orgulloses de Tarragona, i demostrar una vegada més que són capaços de qualsevol esdeveniment, fins i tot d'aquest, que a nivell mundial és el tercer més vist, darrere d'unes Olimpiades o una Copa del Món de futbol, no? Així que molt, molt content.
4: Segons el consistori, 60.000 persones sortien aquest diumenge al carrer per gaudir de l'etapa del Tour. Pel que fa a l'impacte econòmic, segons les dades de l'edició de l'any passat, cada ciutat que va acollir una sortida d'etapa va obtenir un benefici econòmic immediat d'entre 1 i 1,5 milions d'euros en un únic dia, gràcies a l'allotjament, la restauració i el comerç local. Protecció Civil fa una crida a extremar les precaucions davant l'inici de l'onada de calor que es pot allargar fins dijous o divendres i l'alt perill d'incendi forestal. La segona calorada de l'estiu es preveu que sigui pitjor que la primera, tant pel que fa a la durada com per la intensitat de les màximes. Els pronòstics del Servei Meteorològic de Catalunya apunten a temperatures que podran superar els 42 graus a diversos punts de Catalunya, sobretot a la meitat oest, de cara a dimarts i els següents dies. Ja aquest diumenge, els valors de les màximes s'han situat entre els 38 i els 40 graus en poblacions de l'interior de les Terres de l'Ebre. Són les 8 i 24, temps per la informació meteorològica, i tornem de seguida amb més notícies.
3: Onda Cero Tarragona, la teva ràdio.
8: Maldita Nerea en concierto en la Pobla de Mafumet. El 11 de julio vive una de las grandes noches musicales del verano con Maldita Nerea. Disfruta de sus grandes éxitos en directo el 11 de julio en la Pobla de Mafumet. Y cuando acabe el concierto, la fiesta continúa. Sesión DJ Remember 80s y 90s con Leo Garriga. Entradas a la venta en poblamafumet.coobin.cat. Además, la recaudación será solidaria a beneficio de la Fundación Xana. ¿Te lo vas a perder?
9: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
10: I tant! I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
9: A més, té un 98% de carn.
10: És natural que es noti, oi?
9: Doncs sí, natural.
11: Argal Bon Natur, quan estimes el que fas, és natural que es noti.
12: El complex industrial de Repsol a Tarragona patrocina El Temps.
13: Bon dia. Avui dilluns comença la setmana amb molta calor i altes temperatures. S'esperen màximes elevades, especialment a l'interior, on els termòmetres podran arribar o superar els 40 graus. Avui marcarem 33 graus a Tarragona i al Vendrell, 35 a Reus, 37 graus a Gandesa i 40 graus a Tortosa. Dia de sol predominant el cel clar o poc ennuvolat. Bufa vent fluix de component sud amb intensitat moderada durant la tarda. És una informació d'AEMET.
4: Temperatures a hores d'ara a la nostra demarcació: a Tarragona i Reus 25 graus, a Tortosa 24, a Valls 22 graus.
3: Más de uno Tarragona, amb Pablo Alcaraz.
4: Continuem amb més notícies. Adif ha adjudicat per 23 milions d'euros les obres de construcció del nou canviador d'ample de Vilaseca, una infraestructura vinculada al desplegament del corredor mediterrani que permetrà mantenir la continuïtat dels serveis de la línia R16 de Rodalies entre Tortosa i Barcelona. La instal·lació serà necessària quan el tram entre Castelló i el Nus de Vilaseca passi a funcionar exclusivament en ample estàndard. Els trens de la R16 procedents de Tortosa circularan fins a aquest punt en ample estàndard i canviaran a ample ibèric i mantindran l'itinerari actual per la línia de costa, passant per Sant Vicenç de Calders i Vilanova i la Geltrú. Unió de Pagesos i 5 associacions d'apicultors han reclamat a les administracions mesures de suport per al sector apícola, que ha quedat exclòs de nou de l'ampliació dels ajuts al gasoil per la crisi a l'Orient Mitjà. El sindicat denuncia una discriminació respecte d'altres activitats agràries i recorda que les explotacions apícoles necessiten fer nombrosos desplaçaments per garantir la pol·linització i mantenir la producció. Segons els seus càlculs, l'encariment del combustible suposa un cost addicional d'uns 800 euros per a una explotació amb 150 ruscos, que pot arribar als 10.000 euros en aquelles amb 1.500 arnes. Les organitzacions alerten també dels danys de la vespa asiàtica, amb pèrdues de fins al 65% a la producció de mel. Consell d'Alcaldes del Baix Ebre fa front comú contra el repartiment

0: proposat pel Plater, el Pla Territorial Sectorial per a la implantació de les energies renovables. Reclamen que aquest repartiment es faci de manera ordenada, equilibrada i respectuosa a tot Catalunya i que tots els municipis hi contribueixin, sobretot les zones on la implantació de renovables és inexistent. Tant el Consell Comarcal com els ajuntaments presentaran al·legacions per demanar més veu i participació en la planificació i que el repartiment d'instal·lacions es revisi cada 5 anys per evitar massificar alguns municipis i comarques, com passarà a les Terres de l'Ebre. I la pirotècnia Cafero Fireworks dels Països Baixos ha guanyat el 34è concurs internacional de castells de focs artificials Ciutat de Tarragona. L'empresa holandesa serà l'encarregada de dur a terme els espectacles pirotècnics de les festes de Santa Tecla per valor de 26.000 euros. La companyia holandesa s'ha proclamat guanyadora del certamen amb 1.696 punts per davant de la pirotècnia Alto Palancia, 1.530 punts, i la pirotècnica Fuegos Artificiales Hosman de Galícia amb 1.408 punts. El jurat té en compte diversos criteris, com ara l'ocupació de l'espai aeri, la intensitat, la durada dels colors, les dimensions, l'originalitat, el ritme, el crescendo final i l'acceptació per part del públic. Fins aquí el temps d'informació local. Els deixem amb Más de Uno, els deixem amb Carlos Alsina, però ja saben que la programació local torna al punt de la una amb el programa La Ciutat, repassant l'actualitat de la jornada i analitzant-la amb els seus protagonistes. Que passin un molt bon dia.
1: Onda Cero Tarragona, la teva ràdio. A Onda Cero Catalunya, lideratges. L'economia en clau d'igualtat amb Ariadna Belbé.
2: La transició energètica avança prou ràpid? T'ho pregunto a tu, Natàlia Mas, com a directora general de Respirar Energia.
3: A nivell europeu, jo crec que els deures estan mig fets. Europa és un dels territoris que més s'ha posicionat a favor de la transició energètica al món. Europa importa actualment un 57% de l'energia que necessita. Fa uns anys era un 60%. Amb la guerra d'Ucraïna, doncs, s'ha reduït aquesta dependència. Però a Catalunya, certament, la situació és clarament insuficient.
1: Lideratges amb variat nivell. Ver. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. A Onda Cero Catalunya estem sempre al teu costat. Entra a ondacero.es/Catalunya i torna a escoltar els programes que més t'agraden. Revisa l'actualitat de la jornada i disfruta de continguts extra.
4: Viu la teva experiència a l'hora que vulguis.
1: Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. ondacero.es/Catalunya.
5: Son de la mañana, 7:30 de la mañana en Canarias.

0: Nada, nits de ràdio, amb David Cervelló.
1: Quantes persones no venen a la teràpia dient és que, recordo justament ahir que estava amb una persona que em deia és que jo sé que no, això no està tancat perquè encara no sé tota la veritat. I fins que no sàpiga tota la veritat, és què vol dir? La seva memòria ha creat la fantasia de que necessita encara covar més, encara necessita més informació. Sí. Però no és perquè realment ho necessiti, és perquè la memòria crea l'efecte que allò no està prou resolt.
0: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. Lideratges, l'economia en clau d'igualtat.
2: Com condicionarà aquesta nova crisi energètica la política monetària del Banc Central Europeu?
3: En aquest moment semblava que el Banc Central Europeu anava a començar a rebaixar una mica el tipus de referència, però jo crec que ara no ho farà. Si no se deteriora més la inflació, que sabeu que és el punt crític que és pel Banc Central Europeu, probablement no baixaran els tipus, però tampoc pujaran, els mantindrà tot el que pugui en la situació en la que està actualment. Ara, si aquesta guerra s'allarga, segurament els tipus ens tornaran a anar cap amunt.
0: Lideratges amb Ariadna Belbert. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí.
4: Sí, has devuelto el saludo a alguien que, en realidad, saludaba a la persona que estaba detrás de ti. Sí, has intentado abrir la puerta de tu coche en el parking y no ha abierto. Después de pelear un rato, te has dado cuenta de que ni siquiera era tu coche. Todo eso en una misma mañana. Pero ¿por qué seguir dándole vueltas? Entra a tu coche y enciende la radio. Porque hay temas sobre los que sí merece la pena reflexionar y conversar.
5: Le queremos preguntar a los oyentes excusas que ponen para no ir a trabajar.
6: ¿Sabían ustedes que leer es la sexta actividad cultural con mayor impacto positivo sobre la felicidad?
7: Nos encanta el debate, que tengas tu propia opinión.
4: Escucha Por Fin, con Jaime Cantizano. De lunes a viernes a las 3 de la tarde y siempre que quieras en nuestra web y app. Onda Cero. Tu radio.
0: La brúixola amb Lola Sorribas.
8: Passem la pilota a qui de veritat en sap, és el psicòleg del programa, David Cueto. Què tal? Molt bona tarda.
9: Muy buenas tardes, otra vez.
10: Perquè, clar, ara el David parlava d'una subjectivitat a la percepció del temps. Aquí ja en salta una mica, no? Però pot passar una hora per tu o per mi, però t'asseguro que si tu tens una fletxa clavada a la cama, et passarà molt més lenta aquella hora.
9: Te decían algo así, que de niño el tiempo parece que es más lento, porque digamos que vemos la realidad a través de lo que se llama heurísticos. Hacemos como módulos, digamos, de realidad. Van pasando eventos y, claro, de niño, como todo es muy nuevo, son como muchos mini módulos de cositas nuevas que van pasando. De adulto, claro, parece que ya agrupamos, por ejemplo, trabajo, casa, ocio, ¿no? Entonces, como agrupamos más situaciones diarias en un mismo elemento, parece que pasa como más rápido.
0: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, t'expliquem les claus de l'actualitat a Onda Cero Catalunya.
11: Inhala. Exhala. Suelta todo lo que ya no necesitas.
12: Hay gente que cree en las energías. Otros simplemente las crean.
13: Hola, hora de levantarse. O no, igual nos tienen ahí puestos en la almohada, pero vamos, que son las 8. En Canarias tienen la venia para seguir una horita más en la cama, va.
12: Empieza el día con la buena energía de Julia Otero en Julia en la Onda. Los sábados y domingos, a partir de las 8 de la mañana y siempre que quieras, en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
0: Onda Cero Tarragona, la teva ràdio.

0: Salvador de Ferreira, con el patrocinio de la Diputación de Lugo y la Denominación de Origen Ribeira Sacra. Onda Cero, tu radio.
1: Onda Cero Tarragona, la radio que t'escolta.
2: Escuche, escuche. En Los Tresillos, Las Gavarras, toda la tienda y producto pedido a fábrica ahora con un descuento del 15% en todo el género. Venga, compare. Si lo encuentra más barato, mejoramos su oferta. Los Tresillos, Las Gavarras, número uno en sofás. Financia tu compra sin intereses ni gastos. Los Tresillos, Las Gavarras, Tarragona.
3: Aunque tengamos acceso a un catálogo infinito de películas y series, la realidad siempre supera la ficción.
4: En ese siniestro currículum acumula 3 asesinatos, varias agresiones.
5: Se va a llevar 38 botellas y una de Chateau d'Yquem del año 1806. Está valorado en 150.000 euros.
4: Dos hombres fueron estafados por una organización que ofertaba ni más ni menos que sicarios, asesinos a sueldo.
3: Escucha Territorio Negro, una sección sobre sucesos reales. Todos los lunes, a partir de las 11:30, en Más de Uno, Luis Rendueles y Manu Marlaska analizan historias de la crónica negra de nuestro país. Onda Cero, tu radio.
1: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La Brúixola amb Lola Sorribas.
6: Hi ha nits en què el cel és molt clar i mirant amunt, a la lluna o a les estrelles, ens adonem de com de relatiu és tot plegat. Que no deixem de ser una persona fent vida en una boleta minúscula que surt per l'espai.
7: Quan arribem a aquest estat de consciència, que dura uns minuts i després es dilueix amb el ritme rutinari que portem dins del cos, ens entra vertigen i una barreja de por i curiositat pel desconegut.
6: Fa ben poc ha publicat el llibre Missió Marte, on explica la que segurament és l'experiència de la seva vida, ara li preguntarem. Una obra que posa de relleu que no totes les científiques porten bata. Jennifer, què tal? Molt bona tarda, buenas tardes.
8: Hola, bona tarda, buenas tardes. Pues encantada de estar aquí, Lola, con vosotros. Sí que entender el pasado de Marte pues nos aproxima a entender la evolución de los diferentes cuerpos planetarios, ¿no?, del sistema solar y también del nuestro, de la Tierra. Entonces, al final, pues, ¿por qué nos interesa tanto Marte? Hay esa parte científica y luego también hay esa parte de la curiosidad, ¿no?, de lo lejano, de la aventura.
1: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, t'expliquem les claus de l'actualitat a Onda Cero Catalunya.
9: Todos los miércoles a las 11 de la mañana, Carlos Alsina abre las puertas del Teatro Luis del Olmo y ofrece a sus oyentes una función especial.
10: Muchas gracias, queridos radioaficionados.
9: Una función en la que pueden aparecer invitados sorprendentes.
11: Hoy tenemos en radioficción a Sir Arthur Conan Doyle.
12: Está con nosotros, a bordo del Pequod, Herman Melville.
13: Llamadme Jim, por favor.
14: Jim Hawkins, el protagonista de La Isla del Tesoro.
12: Buenos días, señor HAL 9000.
15: Buenos días, Sergio.
9: Una función en la que puede pasar cualquier cosa.
16: Perdóname, están atracando un banco.
14: ¿Qué dice? ¿Qué banco?
9: Así que no se lo piensen. Los miércoles a las 11 de la mañana, vengan al teatro.
17: Y si se pierden la función, pueden recuperarla en la web y app de Onda Cero.
9: Radioficción. Es mentira.
17: Pero está pasando.
1: Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
18: De Jumanji, el que m'agrada més és que, sí, els jocs tenen conseqüències, també. És a dir, si perden la vida allà, doncs també la perden, no? Perquè al final és realitat, no? I a mi aquest component de proves físiques, de situacions reals, combinar el que és l'aventura i l'origen digital a que la vida, al final, les coses tenen conseqüències...
1: Cada matinada, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
19: Hi ha una conversa que té la Jordi amb una de les seves amigues, i també la té després amb el seu avi, perquè ella, diguéssim que per intentar de desenganxar-la d'aquesta intoxicació que té dels videojocs, els seus pares i l'institut convenen doncs, que passi l'estiu desconnectada i que millor canviar-la al poble dels avis, que està allà en una vall enclotada on no hi arriba internet i tal i qual. No? I tant l'avi com una de les seves amigues li diuen que molt bé, que està molt bé que ella sigui doncs això, no? Molt agosarada, que se senti molt lliure, que se senti molt bé quan juga online, però que tot això li serveixi d'experiència pel món real i que l'estan esperant al món real. No? I per tant dius, això crec que sí, que això que dius està molt bé i llavors intentes combinar aquesta part, diguéssim, més de proves físiques amb proves mentals, perquè el capdavall també és el que moltes vegades et procuren aquesta mena de jocs, que dèiem, que són eines que et dona, no?, per després posar la teva caixa d'eines per anar pel món.
1: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Ràdio

0: desenganxar-la d'aquesta intoxicació que té dels videojocs, els seus pares i l'institut convenen doncs, que passi l'estiu desconnectada i que millor canviar-la al poble dels avis, que està allà en una vall enclotada on no hi arriba internet i tal i qual. No? I tant l'avi com una de les seves amigues li diuen que molt bé, que està molt bé que ella sigui doncs això, no? Molt agosarada, que se senti molt lliure, que se senti molt bé quan juga online, però que tot això li serveixi d'experiència pel món real i que l'estan esperant al món real. No? I per tant dius, això crec que sí, que això que dius està molt bé, i llavors intentes combinar aquesta part, diguéssim, més de proves físiques amb proves mentals, perquè el capdavall també és el que moltes vegades et procuren aquesta mena de jocs, que no creiem, que són eines que et dona, no?, per després posar la teva caixa d'eines per anar pel món. No?
1: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
2: Comencem el recull de propostes culturals a Girona, on podeu visitar l'exposició Art i Cultura d'Andy Warhol a Takashi Murakami, una mostra que connecta dues icones de l'art contemporani i de la cultura pop i que es pot veure aquests dies a la ciutat. Seguim amb música en viu. Del 3 al 5 de juliol, Vilanova i la Geltrú acull una nova edició del Vida Festival, una de les cites més destacades de l'estiu, amb concerts enmig de la natura i un ambient molt cuidat. A Campdevànol, del 3 al 4 de juliol, arriba la Fira de les Espelmes, un esdeveniment que omple el municipi de Llum, parades artesanes i activitats culturals en un ambient molt especial. Proposta diferent, vinga. A Girona es poden fer tallers d'elaboració de ratafia durant el mes de juny, una oportunitat per conèixer de prop aquest licor tradicional i tot el procés d'elaboració des de les herbes fins al resultat final. I acabem amb música clàssica. Al Penedès hi arriba l'Orquestra Simfònica de Terrassa amb un concert que combina repertori clàssic i també contemporani, una proposta per gaudir de la música en directe en un entorn proper.
1: Apunta-t'ho a l'agenda. Lideratges. L'economia en clau d'igualtat.
3: Avui a Lideratges tenim l'oportunitat de parlar amb Lina Gálvez, membre del grup de l'Aliança Progressista de Socialistes i Demòcrates i presidenta de la Comissió de Drets de la Dona i d'Igualtat de Gènere. Benvinguda a Lideratges, Lina, com estàs?
4: Gràcies, molt bé.
3: Aquest període de sessions que se celebra en un context de retirada dels Estats Units de ONU Mujeres, com pot la Unió Europea assumir aquest paper de lideratge, no?, per compensar aquests retrocessos i garantir que l'agenda d'igualtat de gènere segueix avançant a nivell mundial?
4: Lo primero es manteniendo los fondos y este compromiso en la acción exterior, y que fondos que sepamos que lleguen a estas mujeres que lo necesitan y también a las asociaciones de mujeres que las apoyan, porque se estima que precisamente por esta retirada de los Estados Unidos puede ser que a lo largo de este año desaparezcan la mitad de las ONGs que trabajan en igualdad en el mundo. Estamos hablando de cifras espeluznantes.
1: Lideratges amb Ariadna Belver, els dijous a Missió Web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. Onda Cero Tarragona, la teva ràdio.
5: Mundial 2026 en Radio Estadio.
6: Estamos en el camino, con las alforjas llenas, mente despejada y corazón henchido.
7: ¡Aquí está España!
6: Queda mucho viaje todavía en este Mundial y queremos acompañar a los nuestros, como nunca, como siempre. España-Portugal, octavos de final, este lunes, desde las 8 de la tarde.
8: El arte de capturar a la selección española.
6: La magia real en Radio Estadio.
9: Tu selección.
10: Onda Cero, tu radio.

0: Mañana, y a todos los oyentes de Onda Cero Pamplona, pues que empieza ahora ya más de uno de los Sanfermines y de todo lo demás que sucede en la capital de Navarra. Un beso fuerte,
1: aquí
0: Mila.
1: Aquí lo contaremos. Adiós.
0: Hasta ahora. Que nos vamos porque empieza la programación local, pero mañana a las 6:05 en Canarias. Este programa empieza tempranísimo, también en el mes de julio. Aquí estará Laura Lorenzo con el ingeniero Montes y con el resto del equipo para levantar la persiana. Luego ya nos vamos incorporando los demás hasta esta hora que comienza la programación local y regional. Gracias por su confianza. Feliz tarde. Hasta mañana. Adiós. Adiós. Adiós.
2: Onda Cero Catalunya, la ràdio que t'escolta.
1: Bon dia, benvinguts a la ciutat.
2: A Onda Cero Catalunya, la ciutat, amb Míriam Franc.
1: Avui és dilluns, 6 de juliol, i a la ciutat volem parlar sobre aquesta segona onada de calor que s'allargarà, en principi, fins aquest dijous. Però no analitzarem el canvi climàtic amb un expert, sinó que buscarem solucions per combatre les altes temperatures, solucions com les que ofereix l'Hospital de Sant Pau, amb més de 35 activitats al seu vestíbul, que a més d'ajudar a passar millor la calor, també lluitant contra una de les xacres de l'estiu, la soledat no desitjada. De seguida parlarem amb ells abans, però com sempre saludem l'equip que fa possible aquest programa.
2: Prenem el pols a la ciutat. Amb Míriam Franc.
1: Avui tenim en Juan Carlos García i l'Ivan Gustems al control tècnic, i aquí al meu costat, Montse Valls, què tal? Bon dia.
3: Bon dia.
1: Peter Hendrick, bon dia.
4: Bon dia.
1: Claudia Moreno, bon dia.
3: Bon dia.
1: Què tal, nois?
3: Molt bé.
1: Bé el cap de setmana?
3: Sí, molt bé.
1: Heu respirat? Perquè ara ja s'acaba.
3: Intens.
1: Segona onada de calor, que ve, a més, pitjor que la que vam tenir al Sant Joan, així que de suportar-la com...
3: Mare
1: com
3: meva. Sigui.
4: Jo l'he passat a la piscina, que hi havia el tema del mullat, no?, de l'esclerosi múltiple.
1: Has anat a la piscina?
4: Sí, a la piscina de Martorell, al poble al costat.
1: I què tal va anar?
4: Molt bé, molta gent.
1: La veritat, bueno, no sé si... Això és bo.
4: Si em vaig mullar o realment estava allà...
1: Però si és per una bona causa, si només vas poder remullar els peus, doncs pues, mira, l'important és seguir investigant sobre aquesta malaltia. Vinga, cançó del dia, quina és la que ens portes, Peter?
4: Doncs avui la cançó va sobre amor, sobre l'atracció i aquella primera espurneta que salta quan veus algú, no?, que t'agrada.
5: Perdut un galo al que, i ara no m'atreveixo a fer-ho.

0: ballones.
1: Doncs aquesta és la famosa cançó de l'U al què de The Tyers. I es veu que en aquesta cançó es parla de flirteig i aquelles primeres impressions que tenim quan veiem algú. Que ja només veure'l ja l'estem puntuant com de l'U al 10, no? I és exactament el mateix que fem quan utilitzem aquestes aplicacions de cites. Però avui no vinc a parlar d'una aplicació de cites com Tinder o algunes altres, no ens paguen prou. Avui venim a parlar d'aquestes aplicacions que utilitzen la IA, perquè ens estalvien aquesta feina de lliscar els perfils, de veure si ens agrada o no, i fins i tot de pensar aquestes típiques frases de Mr. Wonderful, que ens correm molts o moltes, per veure si podem tenir aquesta primera cita. I és que ara mateix la intel·ligència artificial ens fa de Celestina. Analitza els nostres gustos, la nostra personalitat i fins i tot els nostres hàbits. I el que fa és que quan detecta que hi ha un match o una compatibilitat molt alta, fa així que es creuen aquests dos perfils i que hi hagi una cita ideal. Es veu que les plataformes que l'utilitzen ho pinten molt bé i diuen que tenen un 98% d'èxit. Però, bueno, els psicòlegs diuen que anem tranquils, que amb prudència, i que recorden que una relació no són només uns i zeros, no? És algoritme. I el que compta és com interactues amb aquesta persona, la confiança, aquella química, i a vegades també la sort, no? Que en molts casos, com el meu, per exemple, ens pot jugar a favor.
2: Sembla lamentable que hem de fer servir la IA per trobar parella.
3: Ja,
2: és a dir,
3: Navi, mare meva.
2: No et coneixes prou a tu mateix o no pots fer l'esforç de conèixer l'altra persona que ja has de... No, a mi que m'ho faci la intel·ligència artificial, que em digui, mira, aquest és per tu. Que després potser no, perquè les persones que més s'assemblen potser després no són tan compatibles. La qual cosa, sisplau, tornem a relacionar-nos, a parlar amb la gent, a conèixer, a escoltar l'altra persona i deixeu-vos de tonteries de la IA. Això, a més, és avorridíssim. El guai és anar trobant pedres al camí per després trobar-te la joia, no? És el divertit, no, Montse? No ho dic. Però ho dic perquè tu ets, que jo sàpiga, la soltera, perquè a la Clàudia no li he preguntat si té parella o no. Tu tens parella, Clàudia?
3: No, no.
2: Vale, doncs mira, també t'ho puc dir a tu, sé que el Peter té, els tècnics també, amb alguna cosa. T'ho pregunto a tu per... El guai és anar jugant i ja te'l trobaràs.
3: Claro, i ja arribarà.
2: Aquella persona.
3: Ho faríeu? Mentrestant ens ho passem bé. No, la intel·ligència artificial, que palo. Ja em fan pal les aplicacions aquestes, la intel·ligència artificial encara més.
2: Ja fa mandra conèixer algú en persona i tenir aquestes primeres cites com per...
3: Quina mandra.
1: Jo vaig veure La gran cita i la veritat tenia el morbo aquell de... Perquè utilitzaven...
2: Què vol dir La gran cita?
1: La gran cita, el programa aquest de TV3 que utilitzaven la IA, analitzaven tots els perfils i no deien res. Llavors deixaven que la gent tingués cites i després havien d'endevinar si eren el match perfecte que deia la IA o no.
2: És que a més
1: tenia aquest morbo, no?, de veure si és veritat o no.
2: En una estona no saps si serà la persona indicada. Perquè tots són molt agradables a primera vista i després potser et trobes amb algú que no és per tu. La qual cosa, no, sisplau. Fem les coses com antes. Aquí sé que hem de ser una mica vintage. Vinga, Montse, no està el Gerard.
3: No, no
2: i
3: està
2: ja
3: el Gerard.
2: Que quan no hi és el Gerard, això significa que pringues una miqueta.
3: Sí, s'ha adjudicat avui la cançó de la Calum un altre cop, però ja saps que jo estic encantadíssima de fer...
2: Tot el que sigui música...
3: Coses. Sí, exacte. Doncs, si us sembla bé, amb motiu de l'onada de calor, que ja tenim aquí sobre, doncs jo he triat aquest tema.
2: Vinga.

0: xula, és un nom. Sí. Molt adient, a més. Has triat molt bé, Montse.
1: Doncs és Ice Cream, de Mica, i realment, si analitzem la lletra, no acaba de dir ben bé la paraula calor, però, evidentment, no hi ha cançó que parli més de la calor que aquesta. Té una estètica clarament dels anys 80 i a Mica ens parla, en aquest tema del 2019, que de la necessitat d'escapar de la intensa calor de l'estiu de formes tan evidents com pot ser, pues, banyar-se a la piscina, menjar-se un gelat... Però això sí, no es penseu que és la típica cançó simple de l'estiu, perquè Ice Cream no és només un tema sobre la calor o el desig de menjar-se un gelat, sinó que també parla de com busquem petites alegries en moments d'incomoditat. Així que, ja veieu, porto un 2x1 avui. Una cançó que parla de la calor i, a més, que també fa reflexionar.
0: Sí, perquè quan veus el videoclip penses, ah, la típica cançó tonta, no? Entre cometes, sí. Fàcil de fer, tal, l'estiu, pues, la calor, platxeta, piscina, gelats, però no, el Mica aprofundeix una mica més. No diu la paraula calor, però... Bueno, jo crec que...
1: Però parla, de la, o sigui, però parla del concepte, no? O sigui, de...
0: Vam dir, no?, que podíem parlar de cançons que parlessin d'aquest concepte.
1: Es va dir... O sigui, tu li vas donar aquesta llicència al Gerard, però ell s'ho va prendre tan a pit que crec que no et portarà cap...
0: Encara no.
1: Exacte.
0: Però com sí. que no m'ha deixat cap indicació, doncs... Pues...
1: Hem fet el que ens ha donat la gana.
2: M'encanta la cançó, la dono per bona.
0: És molt xula, la cançó, i el videoclip està molt... I com que no hi és el Gerard, tampoc ens pot fer la pregunta del dia. I qui queda en aquesta taula? No. Jo no la puc fer, així que, Clàudia, mira, endavant, et toca
3: doncs,
0: a tu.
3: Doncs, avui, tal dia com avui, fa 69 anys que dos joves es coneixien a una festa parroquial de l'església de Saint Peter, al barri de Woolton, Liverpool. Uh-huh. I aquesta trobada casual va ser el principi del que posteriorment es convertiria en un dels grups musicals més influents i d'èxit de la història de la música, que ens ha deixat cançons com aquesta.

0: Que sí, parlem dels Beatles. Estic segura que ni el John Lennon de 16 anys, que tocava la banda de Quarrymen, ni el Paul McCartney de 15, que encara ni dedicava la música, es van pensar que aquesta trobada els acabaria convertint en fenomen mundial. Hem d'agrair a l'Ivan Vaughan, una mica en comú de tots dos, que puguem gaudir de grans temes com aquest Hey Jude, que estem escoltant, o com els mítics Here Comes the Sun o Let It Be, entre molts altres.
1: Qualsevol llavors, que triïs dels Beatles sí. És un tema clar.
0: Llavors, aprofitant que avui es considera el Dia Mundial dels Beatles, la pregunta que fem a l'audiència és: quina és la vostra cançó dels Beatles preferida? Respostes amb notes d'àudio al WhatsApp del programa 676-760908.
1: És difícil, triar...
2: Molt. Jo no sé quina triar.
1: Montse, com a experta en música d'aquesta taula, quina...
3: Mira, amb Hey Jude em podria quedar claríssimament, sí. Perquè m'agrada moltíssim. També I Wanna Hold Your Hand m'agrada molt.
1: Oh, que maca.
3: Sí. I després he de fer una menció a Let It Be, perquè amb una amiga tenim la conya per un capítol de La que s'avecina. Tenim la conya de Let It Be, When I Find Myself in Times of Trouble, Mother Mary Comes to Me.
1: Boníssim aquest capítol.
3: L'speech que fa, llavors... és que fins i tot el vídeo dels meus 18 anys em van posar Let It Be de fons només per això, sí.
1: Que bo, que bo. I tu, Clàudia?
0: Jo, Hey Jude, per això està aquí sonant.
1: Ah, clar, sí, també és veritat. També és veritat que és evident que...
0: Si
1: és
0: que escollir,
3: estic veient però... ara llista de Beatles, però és que clar, és que són moltes, perquè també el Yesterday, Twist and Shout, és que...
1: Yesterday, vinga, jo em quedo amb Yesterday.
3: Sí?
1: Sí, és... Bueno, és que totes. Qualsevol que ens poseu serà un encert, així que avui us donem l'oportunitat que ens expliqueu quina és la vostra cançó preferida de Beatles.
3: Que la cantin.
1: Si la voleu cantar, endavant, us escoltarem. I a més, podeu fer la petició i el nostre tècnic la buscarà encantat i que segur que té gairebé totes les dels Beatles al sistema, sí. Amb la qual cosa serà ben fàcil. I nosaltres, encantats de poder escoltar bona música. Així que vinga, va, feu les vostres peticions al 676-760908. Quina és la vostra cançó preferida de The Beatles? Mentrestant, Montse, repassem la qualitat.
3: Som-hi.
1: I és que seguim molt pendents de l'evolució del foc de les Gavarres, que els bombers de la Generalitat descarten de moment donar per controlat.
3: Sí, Míriam, diuen que mantenen una vigilància activa per estar pendents de si la marinada i la forta calor revifen algun punt calent. Tot això està complicant les tasques d'extinció de l'incendi i és per aquest motiu que no creuen que avui es pugui donar per controlat. Això sí, asseguren que treballaran de valent perquè els preocupa el vent que es pronostica en els propers dies. Ferran García és el sotsinspector dels bombers de Girona.
4: Hem de treure aquest foc, des d'un punt de vista bombers, ens hem de treure aquest foc de sobre, perquè venen 4 dies de molta temperatura. Tenim molts recursos, molts més dels que serien, perquè necessitem tancar aquest incendi. Per això hem abocat tants recursos i per això avui encara estem així i d'aquesta manera. Treballarem, ahir es va fer una feina espectacular. Des d'un punt de vista bomberil, quedat estaparats de la bona feina que es va fer, avui hem de tenir el mateix patró i aviam si el podem controlar.
3: El foc ha cremat una superfície de 2.200 hectàrees, el 97% dins l'espai natural protegit de les Gavarres i el perímetre d'uns 40 quilòmetres està molt mal cremat, segons han explicat els bombers, amb potencial de tornar a encendre's en diverses zones. El que més preocupa els efectius és el flanc dret, que podria obrir-se cap al massís amb el vent. Els bombers també han explicat que ja s'han revisat totes les edificacions i habitatges afectats a la zona i el balanç és de 55 edificacions intactes, 14 amb afectació parcial i 11 amb risc de col·lapse.
1: Un incendi que segueix actiu en un context complicat per les condicions meteorològiques i l'onada de calor que s'allargarà, com dèiem al principi, durant uns dies.
3: Sí, aquesta combinació fa que es puguin produir més incendis i és per això que Protecció Civil ha activat el nivell 4 del Pla Alfa en 45 municipis de 9 comarques, ubicades sobretot a Girona, Lleida i les Terres de l'Ebre, mentre que el nivell 3 s'estén a 385 municipis. A més, han ampliat les restriccions per perill extrem d'incendi als espais naturals de la Ribera Salada i la Baronia de Rialb. Queden prohibides les activitats lúdiques i esportives dins dels massissos i qualsevol activitat en risc d'incendi en terrenys forestals i la franja de 500 metres. Es demana col·laboració ciutadana i avisa el 112 davant qualsevol columna de fum o activitat sospitosa.
1: I acabem explicant que el Departament de Salut reforçarà aquest estiu les plantilles dels CAPs que registren més pressió assistencial coincidint amb els desplaçaments de població i les altes temperatures.
3: En el marc del POCS, el Pla per Prevenir els Efectes de la Calor, Salut destinarà més de 10 milions d'euros a l'atenció primària i incorporarà gairebé un miler de professionals a les regions amb més demanda. El sistema públic sanitari mantindrà entre el 84 i el 97% dels llits hospitalaris disponibles i es reforçaran les urgències en zones costaneres i turístiques. El SEM incrementarà la seva presència en 21 ambulàncies addicionals i també es garantirà l'accés a serveis especialitzats per a persones fràgils com la taula del 061 Salut Respon. La planificació quirúrgica s'adaptarà perquè els centres puguin fer vacances sense comprometre l'atenció urgent.
1: Doncs tot plegat ho ampliareu al Notícies Migdia a partir de 2:15 de la tarda a Montse Valls. Gràcies. T'espero aquí una estona amb Paraula de Tensió.
3: I tant, gràcies. Fins després.
5: A Onda Cero, la ciutat.
6: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: La ciutat, amb Míriam Frank.

0: Amb l'arribada de l'estiu i les altes temperatures, les onades de calor ja no són un fet puntual, sinó una realitat que afecta directament la salut de la població i especialment la dels nostres avis i àvies. Davant d'això, les ciutats busquen alternatives i a Barcelona tenim un exemple molt clar de com la salut surt de les consultes per apropar-se a la gent. Sota el lema "Quan puja la temperatura, tingues cura", l'Hospital de Sant Pau es converteix aquest estiu en un refugi climàtic. Però no penseu que ho fa només oferint un espai amb aire condicionat o ampolles d'aigua. La iniciativa va molt més enllà de ser un simple lloc on refugiar-se de les altes temperatures.
1: Ara que cada cop es fa més difícil conviure amb aquesta calor tan xafogosa, iniciatives com aquesta permeten no només refrescar-se, sinó també cuidar la salut dels veïns i fer que aquesta angoixa que pot provocar passar tanta calor sigui més fàcil de portar. El que han fet des de l'Hospital de Sant Pau és transformar el seu vestíbul del carrer Sant Quintí en un punt de trobada amb més de 35 activitats gratuïtes. Hi ha de tots els estils, per tots els gustos i totes les edats. Entre l'ampli catàleg trobem tallers de memòria, sessions de relaxació o visites guiades al recinte modernista. Les activitats estaran actives fins al 31 de juliol, de dilluns a divendres, de 9 del matí a 1 de la tarda.
0: Doctora Esther Francia, de la Unitat de Geriatria del Servei de Medicina Interna de l'Hospital de Sant Pau. Què tal? Molt bon dia.
2: Bon dia, bon dia.
0: Doctora, per començar, posem una mica en context per què és tan important comptar amb aquests refugis climàtics per combatre els perills de la calor. Potser la gent que s'està escoltant no sap ben bé què és un refugi climàtic. Expliquem què és el que trobarà una persona que entri en aquest espai de l'Hospital de Sant Pau.
2: Bé, primer felicitar-vos perquè ho he explicat molt bé què és el que intentem fer i el que portem fent ja uns anys aquí a Sant Pau. El refugi climàtic, la idea és que sigui la casa de les persones grans que venen a visitar-se i la casa de les persones grans del barri quan són les hores de màxima intensitat de la calor perquè puguin aquí intentar adequar la seva temperatura fora de la temperatura exterior. És a dir, aquí el que intentem és que, com heu explicat, que estiguin bé de temperatura, que tinguin una bona hidratació i aprofitem la benentesa per poder intentar fer una educació sanitària, poder transmetre els nostres coneixements per intentar prevenir situacions que poden ser complicades per tothom, però sobretot per les persones grans. I el que està clar és que amb aquesta calor tan intensa, pues això, no? Va bé el que puguin refugiar-se i alhora aprofitar, com dic, per fer aquesta educació i també coses per estimular estimulació cognitiva, estimulació física. Bueno, és una cosa que ens apropa al barri i a les persones grans.
1: El lema d'aquest any és "Quan puja la temperatura, tingues cura". Què vol transmetre aquest missatge?
2: Primer, és molta conscienciació de la perillositat d'aquesta temperatura, sobretot en les persones més fràgils, que són les persones grans, que són habitualment qui té més malalties i que pren més medicació. Llavors, tingues cura és intentar, pues, això, estar en un àmbit al màxim de fresc possible, el mantenir aquesta hidratació. Amb l'edat es perd una mica aquest mecanisme de la set i llavors hem de recordar-nos de beure. És una cosa que insistim molt perquè és fonamental. I a més, com us dic, pues, intentar tenir cura d'altres aspectes de salut que no només és la temperatura alta o el risc de deshidratació, com és, pues, la part cognitiva, la part física, és a dir, potenciar aquelles coses que poden fer que estiguem bé el màxim de temps possible.
0: Clar, en aquestes onades de calor, lamentablement, hem de lamentar morts, sobretot de gent gran, que és un col·lectiu que es veu molt afectat, tot i que a vegades pensem, no? La gent gran sempre té fred, no? Sempre necessita tapar-se encara que faci molta calor. Per què és tan perillosa aquesta calor extrema per a la gent gran?
2: Bueno, perquè hi ha una sèrie de mecanismes de defensa que amb l'edat es perden. Com us dic, és molt important que aquesta sensació de set, quan comencem a tenir una certa deshidratació, que activa una sèrie de mecanismes en el cos, en les persones grans per l'envelliment, és molt més lenta aquesta resposta i moltes vegades no ho detecta. Després hi ha diferents medicaments que poden fer que la resposta normal de la sudoració quan hi ha calor, que és una forma de regular la temperatura, moltes vegades no es pot fer aquesta resposta de sudoració, de suar amb les persones grans que prenen certes medicacions. I a més parlem que amb l'envelliment normal, no hi ha quan hi ha malaltia, sinó només per l'envelliment normal, tots els nostres sistemes del cos treballen com més lents i treballen una mica pitjor. De manera que qualsevol mínima cosa, com pot ser una mica de deshidratació, una mica més de

0: no? Pot produir una catàstrofe, entre cometes. Vull dir, pot fer que la regulació de tot el cos, que som una màquina bastant perfecta, s'alteri. Mm-hmm. Per tant, les persones grans, que com dic, ja només pel fet de l'envelliment, van una mica més, com, més justetes, diguem-ne, aquest problema pot provocar problemes molt més greus. Per això intentem aquesta protecció.
1: Llavors, quin paper tenen els familiars, els veïns? O sigui, nosaltres mateixos, en què ens hem de fixar quan tenim una persona gran a prop o quins són senyals d'alerta?
0: Bé, això pot... La calor intensa, una cosa molt important, a més és que pot fer que baixi la tensió. Llavors, les persones grans, moltes persones grans que tenen la tensió alta, prenen medicació per baixar-s'hi. A l'estiu, moltes vegades, ens preocupem molt de controlar millor la tensió perquè, de forma natural, per la calor, baixarà. Llavors, això pot provocar que la persona estigui més cansada, que estigui més somnolienta, que tingui menys ganes de menjar, que no li vingui de gust tant de gust moure's... Tot això ens ha d'alertar de que possiblement pot ser un factor aquest grau de deshidratació. Però també, sobretot, el que més ens interessa és intentar prevenir que arribi a aquest punt. Per tant, és molt important, com dic, qualsevol persona que tingui a prop una persona gran, insistir en veure amb la hidratació, amb el control de la tensió i en ajustar els medicaments, acudint a nosaltres als metges o a l'àmbit sanitari per veure si s'ha de modificar, si s'ha de canviar alguna dosi del que prenen. Però sobretot és això, és avançar nos a que no pugui arribar això.
2: I a més, com dèiem abans, a banda de tenir cura de la salut física d'aquestes persones, també teniu cura en aquest espai de la salut emocional i mental, amb aquestes més de 30 activitats. Doctora, expliquem una mica en què consisteixen aquestes activitats.
0: Sí, hi ha visites, com heu comentat, de guiades a la part antiga de l'hospital, que tan bonic hi és, i així les podem disfrutar. I després, als diferents serveis, intervenim aportant el que se suposa que entenem més, no? Hi ha fisioteràpia, fa una sèrie d'exercicis, des de geriatria, per exemple, pues, expliquem una mica un problema molt important de salut, com és la insuficiència cardíaca, parlem de quan hi ha algun problema de memòria, què podem fer per intentar millorar-ho, o com es pot consultar o què ens ha de preocupar d'aquests problemes de memòria. Parlem també de les caigudes, dels problemes de mobilitat. Bueno, com us deia, intentem aprofitar el que les persones grans vinguin aquí per explicar-los coses que afecten a la seva vida diària i com poden consultar o com poden prevenir-les.
2: I a més de retruc, lluiteu contra una de les xacres de l'estiu, com és la soledat no desitjada, no?
0: Això és de l'estiu i és de l'hivern, desgraciadament. Llavors, també és una manera... Ara ja portem 4 anys fent... Aquest serà el 4 any que fem lo del vestíbul i aquestes xerrades, i moltes vegades és molt bonic veure la interacció, no només de les persones grans que venen i ens pregunten i participen d'una forma activa, que a nosaltres ens encanta, sinó la interacció entre ells, que també és l'oportunitat de trobar-se en un lloc i poder compartir espai, temps i, com ben dius, minimitzar una mica aquesta solitud.
2: Deia que fa 4 anys que ja teniu en marxa aquesta experiència. Què us diuen els veïns? Quina és la seva resposta?
0: Bueno, aviam, ens encanta si quan podem explicar-ho pels mitjans de comunicació, perquè el que ens encantaria és que vingués més gent i participés. Però les persones que han vingut es mostren contents de poder tenir aquest espai, no només, com us deia, no només per estar bé de temperatura, que ja és molt important, sinó per augmentar els coneixements i per interactuar. Jo crec que ja de mica en mica el boca a boca també fa que el barri conegui el que fem, i les persones que venen es mostren contentes, afortunadament.
1: Sí, tot i que el projecte potser està més enfocat a la gent gran, no va només dirigit a ells, oi? També a qui més s'adreça i quines activitats poden trobar que s'adaptin més a les seves necessitats?
0: Bueno, el que és educació sanitària, per exemple, del tema de mobilitat, l'exercici físic, la part cognitiva, això es comença, és bo d'intentar començar a treballar amb això des de l'inici de la vida, quasi, no? Des de la joventut. Vull dir que la part d'informació i de formació és vàlida per qualsevol edat. Després, el coneixement de la part vella de l'hospital, de la part històrica, això, bueno, l'altre dia em comentava una noia jove que ho havia vist per primera vegada i era d'aquí de Barcelona, no? Vull dir que també aquestes activitats estan dirigides a tothom, independentment de l'edat, tot i que sempre ens fixem més, sobretot des de geriatria, en les persones grans, però està obert a tothom i crec que es pot disfrutar de les activitats que fem independentment de l'edat que es tingui.
2: Doncs nosaltres encantats de poder

0: distribuir aquesta informació perquè així més gent s'animi, perquè és veritat que a tota la ciutat hi ha molts refugis climàtics molt interessants, com les biblioteques, per exemple, però vosaltres aporteu un punt més, no? És diferent a la resta de refugis climàtics.
1: Bueno, jo crec que cada un és bo que portem el nostre, no? I per exemple, el que dius de les biblioteques, el tenir accés a la cultura sempre és un bon punt, clar. Però clar, nosaltres la part sanitària ens encanta poder fer això, pues, com us deia, no? Tenir aquest espai i per poder intentar fer educació sanitària i fer partícips de el que podem intentar millorar.
0: Doctora, comentava abans que malauradament la soledat no desitjada no és només una cosa de l'estiu, s'allarga durant tot l'any. No sé si teniu a marxa d'altres iniciatives en aquesta línia també a la resta de mesos.
1: Sí. Per exemple, hi ha una formació que es fa des del Servei d'Urgències, que és el tercer any que s'ha fet, que és formació a cuidadors, per exemple, a cuidadors de persones grans. I es tracta en molts temes, nutrició, problemes del menjar, el deglutir, demència, i que això es fa durant diversos mesos, es fan diverses xerrades que repeteixen un matí i una tarda perquè que és l'accés per tothom qui vulgui venir. Hi ha diferents iniciatives i d'altres idees que tenim que espero que es posin en marxa. Nosaltres des de Geriatria també planegem el poder fer grups de familiars per tractar diferents, i de pacients per tractar diferents temes de salut. Diguem-ne que és més fàcil a l'estiu perquè hi ha aquest punt en el centre d'estímul, però a més durant tot l'any s'organitzen moltes coses, depenent ja el dia d'un problema mèdic que es diu delirium o el dia de l'asma, o vull dir que activitats en intent de formació pel barri i pels pacients són contínues. Però així, perllongat amb el temps, com a l'estiu, és només a l'estiu.
0: Doncs, doctora, per acabar, fem una crida a tothom que vulgui participar sobretot d'aquesta iniciativa de l'estiu i, sobretot, què han de fer per poder participar-hi?
1: Venir a l'hospital.
0: Simplement,
1: El vestíbul, de 9 a 1, venir a les activitats que vulguin, a les redes socials segur que hi ha una mica de guió de lo que es fa cada dia, però no han de fer res més que venir amb ganes i de sentir i de participar, que nosaltres estarem encantats de rebre'ns.
0: Doncs ja sabeu, si voleu trobar aquest refugi climàtic, aprendre, gaudir i, a més, estar en companyia, només heu d'anar a l'Hospital de Sant Pau, al vestíbul, i podeu participar d'aquesta gran iniciativa. Doctora Esther Francia, de la Unitat de Geriatria del Servei de Medicina Interna de l'Hospital Sant Pau, de veritat, moltíssimes gràcies per explicar-nos-ho aquí a la ciutat i que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies a vostès.
2: L'actualitat que t'envolta a la ciutat amb Míriam Franc.
3: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
4: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Això és la ciutat. Amb Míriam Franc.

0: Ens havíem oblidat d'aquest tanacle dels Beatles. Si voleu escoltar la vostra cançó preferida de The Beatles, doncs ja sabeu que només ens ho heu de dir amb una nota de veu al WhatsApp del programa, al 676-760908, i gaudirem plegats de tots els tamacles de la banda de Liverpool, que segur que teniu moltíssims. Si voleu fer més d'una petició, doncs també us les posarem. Notes al 676-760908. Quina és la vostra cançó preferida de The Beatles?
1: Estàs escoltant La Ciutat amb Míriam Frank.
0: Faria malament una cançó de The Beatles per amenitzar el Mundial, eh? Víctor Llucià, bon dia.
2: De moment, Shakira. Shakira és qui monopolitza totes les cançons del Mundial. Què tal, bon dia?
0: Amb tots els respectes a Shakira, que m'encanta, The Beatles, pues, bueno, són...
2: No hauria estat malament, sí, clar.
0: El Mundial del...
2: Clar, no va coincidir el del 66. És
0: el primer.
2: Clar, és el que va ser a Anglaterra. Mm-hmm. Que hagués sigut, home, hagués tingut sentit.
0: Però potser no posaven música en aquell...
2: No hi havia com una, estipulat una cançó oficial.
0: És que tot va començar amb el Waka Waka o sóc jo?
2: No, una mica abans, abans. Ricky Martin va fer alguna abans.
0: O la sigui Copa que... de la Vida?
2: Sí, alguna cosa així, la del 98, la del Mundial de França.
0: La teva cançó... Bueno, després t'ho pregunto, per acabar. Duel ibèric als vuitens de final del Mundial.
2: Sí, la selecció espanyola que s'enfrontarà a Portugal, a Texas, a les 9 de la nit, a la busca de donar plaça pels quarts de final de la Copa del Món. Els de Luis de la Fuente venen d'eliminar Àustria, la primera eliminatòria, després de segurament realitzar el millor partit del torneig fins al moment, però ara arriba un equip d'entitat, una selecció potent com és Portugal. El seleccionador diu que Lamine Yamal ja va agafant la forma,
0: sí,
2: i diu que està ja més motivat que mai.
3: Pues yo le veo cada día más motivado, con más ganas. Yo sé que a Lamine le encantan este tipo de encuentros, le encanta la responsabilidad, le encanta estar en el foco, le encanta llevar la iniciativa. Eso tiene que estar aparte de la ansiedad. Cero ansiedad y 100 motivación. Y él está ahora mismo en un nivel superior de motivación, de ganas y nosotros celebrándolo, porque es que, vuelvo a decir, es una suerte poder verle entrenar y tener el nivel futbolístico de un futbolista de esas características. Da mucha tranquilidad a los entrenadores y seguro que puede ser mañana un gran partido para él.
2: Lamine Yamal ya no es l'únic extrem disponible pel partit. Jeremy Pino i Víctor Muñoz no són els dos grans noms, però bueno, com a mínim són dos extrems que té més disponibles. Ja podrien tenir minuts, a diferència de Nico Williams, que sí que és l'única baixa. L'altre dia Rodri, Hernández i Pedri ja van fer una passa endavant, després de fer tres partits els primers una mica decebedors. Van estar molt bé contra Àustria i Portugal compta amb diversos dels millors migcampistes del món, Vitinha, Joao Neves, Bruno Fernández, també pot entrar des de la banqueta Bernardo Silva, el nou jugador del Real Madrid. Serà una batalla per la possessió, tal com aventura Rodri.
4: Un partido muy, muy igualado, donde hay una pelea muy grande por hacerse con el balón, por cada uno intentar imponer su juego. Sabemos que son un equipo de mucha pegada, sobre todo, con control de balón, pero mucha pegada, y tendremos que tener en cuenta pues esos factores, ¿no? Yo creo que lo que siempre ha caracterizado a este equipo es la agresividad sin balón. Creo que recuperamos otro día contra Austria esa agresividad de robar muchos balones en campo contrario, pillarles en muchas situaciones descubiertas. Yo creo que contra Portugal va a ser clave.
2: I al davant el bicho, al davant Cristiano Ronaldo, 41 anys, continua sent titular, jugant gairebé tots els minuts amb la seva selecció. Ve de marcar un gol contra Croàcia des del punt de penal en els setzens de final. Ha marcat 3 gols en el torneig. Els altres dos contra una selecció molt potent, Uzbekistan.
0: Home, no sé com no està...
2: Uzbekistan. No va passar de la fase de grups, evidentment. Ahir a la roda de premsa està molt bé, Cristiano, Se'l veu ara...
0: És madur.
2: Sí, no, clarament. Joana de la Fuente, Espanya, el país en si, a Lamine Yamal, diu que té un gran futur. Va estar molt bé a la roda de premsa, però també es va voler una mica reivindicar, no? Cristiano té el seu ego.
5: Con muchas ganas que no venga más, ¿a que sí? Que no me quieres ver más aquí. Ya llegará el día, ya llegará. Independientemente de lo que pase mañana, saldrá de aquí Cristiano con la conciencia tranquila. Pero no 100%, 1000. ¿Sabes por qué? Porque en la vida, en el fútbol, yo he dado todo lo que tenía. Yo juego en la selección y en los clubes porque me encanta jugar fútbol. Y creo, aparte de algunas opiniones diferentes de vosotros, que no estoy así tan mal. Ya he hecho 3 goles. A otros que hicieron más, porque están muy bien. Pero yo no estoy mal, creo. Hay que seguir. A ver si gano mañana y marco un golito.
0: Com ha canviat, Cristiano Ronaldo.
2: No, de veritat que la roda de premsa és interessant.
0: Clar, avui és la potència i la joventut contra l'experiència.
2: Sí.
0: Clar.
2: L'últim precedent és el de la Nations League, de la final de la Nations League del 2025, en el que va marcar Cristiano, van quedar 2-2. Portugal va acabar guanyant a la tanda de penals, així que és l'últim precedent.
0: Ens toca a nosaltres.
2: En els vuitens de final del 2010, en el que Espanya acaba guanyant el Mundial, els vuitens és contra Portugal i guanya 1-0 amb un gol de David Villa. La nostra David Villa, però està... Oyarzabal, que està fent un Mundial descomunal. Va deixar clar que és el seu últim Mundial, per si hi havia dubtes, amb 45 anys no jugarà el proper Mundial.
0: Té 45 anys?
2: No, dic... que aquest serà el seu últim Mundial, ho va deixar clar. Vull dir que no sé si hi havia algú...
0: Té la mateixa edat que Cristiano Ronaldo, no?
2: No, que dic que Cristiano Ronaldo va dir ahir...
0: Pensava que jo arreglava, per això dic, té 45 anys, estic flipant.
2: No, va dir, amb 41... Però per si hi havia dubtes de que potser igual arribava al següent Mundial, Cristiano, saps? Amb 45... Bueno, jo no... Ho va descartar ell, així que de moment confiem. Així
0: que
2: a partir de les 8 del vespre, Radio Estadio, amb tota la prèvia d'aquest partit. I l'altre duel de vuitens de final és l'Estats Units-Bèlgica, a Seattle, a partir de les 2 de la matinada. Si no estàs desperta, demà te l'explicaré, Míriam. Però és que és un partit que ja ve tacat perquè la FIFA, en una decisió gairebé sense precedents, li ha retirat la targeta vermella que va veure l'altre dia Follarin Balogun, que és el golejador dels Estats Units. Ha marcat 4 gols. Li van ensenyar contra Bèlgica per una trepitjada. Segons han explicat tant AP com The Athletic com el New York Times, el president dels Estats Units, Donald Trump, va trucar al màxim mandatari de la FIFA, Gianni Infantino. Tenen molt bona relació els dos. Ha estat a la presa de possessió del càrrec, va estar Infantino. Són amics, són molt amics. I és que és una decisió sense precedents, va haver trucada i li ha suspès, no és que li hagi suspès la sanció, sinó que l'ha com aparcat durant un any, l'ha deixat en suspens.
0: Però a veure, la resta d'equips no pot impugnar això
2: Bèlgica,
0: d'alguna manera?
2: Bèlgica, hi ha a més un comunicat dient que això no es pot fer, la UEFA ara mateix aquest matí ha dit, desmarcant-se de la FIFA, que això tampoc és...
0: És lamentable, això.
2: Avui
0: realment és així,
2: tots som belgues, avui, entenc.
0: Home, totalment. Tots a les 2 de la matinada has dit, allà estaré, em posaré el despertador, clar que sí.
2: Clar, no s'han mullat ni el seleccionador dels anfitriós, Mauricio Pochettino, ni el porter belga del Madrid, Thibaut Courtois.
6: Bueno, importante es que se reparó una injusticia, ¿no? Una injusticia que casi nos cuesta, ¿no?, el estar en el Mundial o no. Y creo que eso es lo más importante. Después, está claro que tener a todos tus jugadores disponibles es lo más importante.
7: No sé, falta más responder a eso. Yo creo que al final nosotros como equipo, entrenador, jugadores, estamos preparando el partido y ya todo lo que viene después es tema para nuestra selección, para el presidente de la selección, y nosotros estamos enfocados en jugar y ganar el partido en el campo.
2: Per cert, que Follarin Balogun juga amb Estats Units de casualitat. Ell és de pares nigerians i la seva mare estava de viatge a Nova York, embarassada de 7 mesos, i a l'agafar l'avió de tornar no la van deixar pujar a l'avió perquè ja deien que estava molt embarassada i de més, i va tenir a Follarin Balogun a Estats Units i al cap d'un mes i mig va agafar l'avió i va tornar a Anglaterra, que és on ha crescut aquest futbolista de...
0: I per què no juga contra la selecció
2: d'Anglaterra? Tenia tres opcions. Tenia la família de... Tenia Nigèria, Estats Units, que és on va néixer, per això li van donar la nacionalitat, i Anglaterra, que és on es va desenvolupar i va créixer tota la seva vida. Va triar els Estats Units. Va jugar amb la sub-14 i sub-16 d'Anglaterra. Després va jugar amb la sub-18 dels Estats Units, amb la sub-20 i sub-21 d'Anglaterra, i després es va acabar decantant pels Estats Units. És una història, de veritat, que és bastant sorprenent, però aquest partit a les 2 de la matinada, tots en Bèlgica.
0: Totalment. Vinga, Noruega i Anglaterra ja estan entre les 8 millors seleccions del món.
2: Sí, Noruega va eliminar el Brasil de Carlo Ancelotti amb un doblet de Haaland, ja acumula 7 gols, igual que Leo Messi i que Kylian Mbappé. És veritat que amb 0-0 Bruno Guimaraes va fallar un penal que no va tirar Vinícius, és sorprenent, si més no, però Carlo Ancelotti explicava aquesta decisió de que Bruno Guimaraes hagués tirat el penal.
8: Fixem una estadística de un any dos jugadores rivales también de nuestro. O mejor en la selección era Rafinha, o mejor a tirar el penalti Neymar, después Igor Thiago, después Rafinha, y después Rafinha Bruno Guimarães, era Bruno Guimarães. Y después Bruno Guimarães era Martinelli. Escogimos Bruno Guimarães porque pensábamos que era el mejor no campo.
2: Nova decepció del Brasil, va jugar 20 minuts Neymar, jugar és molt dir, es va arrossegar durant 20 minuts. I l'altre equip que, com deies, està classificat és Anglaterra, que va eliminar Mèxic a l'estadi Azteca. És la primera derrota mexicana en el seu estadi en un partit de la Copa del Món. Doblet de Bellingham en minut i mig a la primera meitat. Julián Quiñones va retallar diferències, la segona part es va tornar boig. Boja va marcar Kane de penal, forçat per Anthony Gordon, el nou fitxatge del Barça, i després un altre penal anotat per Raúl Jiménez. Escoltem Harry Kane, que tenia una veu peculiar després de celebrar amb els seus.
9: It was a crazy game. We had to fight.
10: Fue una locura de partido. Tuvimos que luchar. Realmente no. Estaba cantando, me quedé sin voz. Todo en nuestra contra y hallamos nuestro camino.
2: Marca gol, sí, tenir sí. Veu després. No, és que ara ho lligo perquè van celebrar la selecció anglesa amb Wonderwall. Es posen a cantar, llavors és veritat que és superioritat estètica respecte a altres seleccions, cantar Wonderwall i... No és dels Beatles, però et dic que és...
0: No. També tens els noruecs, no? Que fan
2: sí, amb, això... amb els... Jo, a mi ja m'està cansant. O sigui,
0: ja, un cop
2: molt repetitiu.
0: Bé, però...

0: La ciutat. A Onda Cero Tarragona, amb Pablo Alcaraz.
1: Servidor a vostès, què tal, com esteu? Benvinguts a la ciutat, benvinguts a aquest dilluns 6 de juliol, dia en què us expliquem que milers de persones vibraven aquest diumenge amb l'arrencada de la segona etapa del Tour de França a Tarragona. Emoció i il·lusió apoderant-se dels aficionats i amants del ciclisme durant tota la jornada, però especialment en el pas del gran grup per espais emblemàtics de la capital tarragonina, com per exemple a la Rambla Nova. Fa ciutat, porta a molta gent, és un sentiment d'orgull, expressava un tarragoní, el Lluís Gómez.
2: Bé, els ciclistes, bueno, jo el Tour he començat a veure'l doncs, des de la zona zero, com, des d'on han sortit, i després he pujat a dalt de tot d'aquí de la Rambla, i és molt impactant, perquè bàsicament fa ciutat, porta molta gent, però a part crec que està ben fet, i està ben trobat, i és un sentiment d'orgull d'avui, de ciutat.
1: Escoltem també una de les voluntàries del Tour aquest diumenge a la ciutat de Tarragona, la Cristina Carvajal.
3: Aportar un granito de arena, ¿no? Entonces, ya que estamos aquí en la ciudad, poder ayudar a la gente que viene y está desinformada. Tenemos también el QR con la información, los sitios de habituallamientos, todo lo que va haciendo el paso a paso de las salidas, todo en directo, lo pueden seguir. Y se le puede, cuando la gente viene a preguntarte, pues está muy bien poder informar y que tengan un acceso para saber a dónde ubicarse, no qué hacer o a dónde dirigirse.
1: L'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha afirmat que el d'aquest diumenge ha estat un dia històric per la ciutat i que la prova ha posat Tarragona al mapa a nivell mundial.
4: Més de 150 milions de persones veuran Tarragona i la Costa Daurada, però jo com a alcalde de Tarragona per no t'escaparé de la ciutat, aquesta de Partú aquí de Tarragona, i és un dia històric per nosaltres. Ja porto des de les 6 del matí amb tota l'organització, tant de briefings policials com el CECOPAL, i tot sembla que està en ordre. És un esdeveniment únic a la història de la ciutat. Mai havíem viscut una cosa semblant, i el que volem és que la gent s'ho passi bé, que se sentin orgullosos i orgulloses de Tarragona, i demostrar una vegada més que són capaços de qualsevol esdeveniment, fins i tot d'aquest, que a nivell mundial és el tercer més vist, darrere d'unes Olimpiades o una Copa del Món de futbol, no? Així que molt, molt content.
1: Xifres que ha donat al consistori, 60.000 persones sortien al carrer aquest diumenge per gaudir d'aquest inici de l'etapa del Tour. I pel que fa a l'impacte econòmic, segons les dades de l'edició de l'any passat, cada ciutat que va acollir una sortida d'etapa va obtenir un benefici econòmic immediat d'entre 1 milió i 1,5 milió d'euros en un únic dia gràcies a l'allotjament, la restauració i el comerç local. També us expliquem que Protecció Civil ha fet una crida a extremar les precaucions davant l'inici de l'onada de calor que es podria allargar fins dijous o divendres, i també l'alt perill d'incendi forestal. La segona calorada de l'estiu es preveu que sigui pitjor que la primera, tant pel que fa a la durada com també per la intensitat de les màximes. Els pronòstics del Servei Meteorològic de Catalunya apunten a temperatures que podran superar els 42 graus aquí a la província de Tarragona, especialment a l'interior de les Terres de l'Ebre. I acabem el repàs a l'actualitat explicant que Ferrocarrils de la Generalitat ha adjudicat els treballs per a la construcció del centre operatiu de Vilaseca del futur tramvia del Camp de Tarragona. Les obres s'han adjudicat a la UT Coalbi Acisa per un import de prop de 20 milions d'euros i un termini d'execució de 20 mesos. El centre estarà situat entre l'avinguda Ramon Dolsina i l'A7 amb una superfície construïda de més de 6.300 metres quadrats. Així està l'actualitat del dia. Anem a veure quina és la previsió meteorològica i fins a on arribarà aquesta calor. Ens ho explica des del Servei de Meteorologia d'AEMET, Noelia García.
5: Bona tarda. Avui dilluns comença una setmana de molta calor amb altes temperatures a causa d'una possible onada de calor. Pugen les temperatures i avui ja s'esperen màximes de 40 graus o més a zones de l'interior. També es superaran els 34 graus al litoral. Els termòmetres marcaran 40 graus a Tortosa, 37 a Gandesa, 35 graus a Reus i 33 a Tarragona i al Vendrell. Durant aquesta tarda, cel clar i sol. Bufa vent fluix o moderat de component sud. Demà dimarts pugen les temperatures, especialment a la depressió central. Màximes de 40 graus a Tortosa, 39 a Gandesa, 35 graus a Reus i 33 graus a Tarragona i al Vendrell. Serà un dia càlid predominant el sol i el cel clar. La nit deixarà temperatures mínimes de 23 graus a Tortosa o 21 a la capital. És una informació d'AEMET.

0: Recordareu que vam parlar dijous passat amb la nostra col·laboradora a l'Espai de Vins, amb l'Anna Casabona, sobre quina era la situació, greu situació, al sector de la vinya. Unió de Pagesos ha convocat una mobilització aquesta setmana, és una mobilització amb tractors pel proper 10 de juliol a la comarca de l'Alt Penedès per reclamar mesures estructurals urgents per la greu crisi del sector del vi i la vinya. A aquesta hora parlem amb el responsable justament d'aquest sector, del sector de la vinya i del vi, del Sindicat Agrari, que és el David Cendra. David, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Quina és la situació, quina és la fotografia ara mateix del sector?
1: La fotografia ara mateix del sector és que després de vindre d'uns anys de sequera, en el qual es preveia que hi havia una falta de producció, ens trobem en un 2025 on hi ha una collita, diem que no del normal, que encara va ser més baixa del normal, però que a causa de els canvis de tendències de consum mundialment i altres factors polítics ha fet que la baixada de consum hagi sigut molt alta i en aquest moment ens trobem en uns excedents de raïm brutal.
0: Dius que també hi ha qüestions polítiques de fons.
1: Bueno, tota la necessitat política que ara mateix es veu pues, també fa que les vendes de vi pues, també baixin. A part del canvi de manera de consumir el vi mundialment.
0: Clar, no sé si és aquest fet el que us provoca més mal de cap pensant en el mig i llarg plaç, perquè potser hi ha algunes crisis que són més puntuals i que d'aquí a uns anys, doncs, de la mateixa manera que ara es viu una crisi, es pot recuperar, però aquest canvi en la tendència del consum i sobretot dins del grup del sector més jove potser és el que fa que l'esperança sigui una miqueta més reduïda.
1: Sí, nosaltres pensem que aquesta tendència de consum serà molt difícil que canviï en els pròxims anys i creiem que ara mateix els nostres afiliats ens estan avisant cada dia més que tenen vinyes que no tenen comprador, per tant, que aquell raïm se quedarà al cep. Llavors, creiem que des de desembre passat tots els informes que tenien apuntaven cap aquí, realment no ens pensaven que fos d'aquesta magnitud, però cada dia que passa la magnitud és més gran en els pagesos que possiblement enguany hagin de deixar la feina de tot un any penjada al cep. Llavors, creiem que necessitem mesures estructurals, no conjunturals. Creiem que les conjunturals sempre ajuden, no? Però una crisi com aquesta possiblement no l'havíem vist mai, que es pogués quedar en raïms dels ceps. I, per tant, creiem que l'única manera de poder equilibrar aquesta crisi és doncs, tornar a equilibrar l'oferta de la demanda, i això significaria una arrencada definitiva que ens veiem una arrencada social pels pagesos que hagin o vulguin abandonar el sector.
0: Aquesta és una de les mesures que vosaltres reclameu a l'administració, li heu reclamat un seguit de mesures estructurals. Em quedo en aquesta arrencada que dieu arrencada social. Fins i tot l'heu xifrat. S'hauria d'arrencar per la campanya vinent el 20% de la plantació a Catalunya. Estem parlant d'unes 12.000 hectàrees d'un total de 56.000 hectàrees de vinya que hi ha a Catalunya.
1: Correcte. A veure, nosaltres sabem que això en un any és molt difícil poder fer-ho, sí, pel tema de pressupostos, etcètera.

0: etcètera, no? Però sí que creiem que ja és necessari poder començar a tindre aquest pla damunt de la taula, ni que sigui un pla de 3 o 4 anys vista, no?, en el qual s'hagin d'arrencar aquestes vinyes. Creiem que el que seria entre l'abril i el maig del 2027 ja hi hauria d'haver-hi les primeres vinyes arrencades. No, per què diem abril i maig? Pues perquè tots sabem que si una vinya no es poda, no es cultiva, pot afectar les vinyes veïnes, i si tampoc no ho volem. Llavors nosaltres creiem que després de la barema, a partir de l'octubre, ja s'hauria de començar a obrir un pla en el qual a finals d'any la gent que volgués arrencar s'hauria de poder apuntar, i abans de l'abril-maig, que és quan aquestes vinyes brosten i poden afectar les veïnes, pues, pogués fer efectiu aquesta primera tongada d'arrencades. Això és el que demana Unió de Pagesos. Mm-hmm.
1: Ho demaneu per redimensionar el potencial vitivinícola a la demanda real de mercat. Però això, com, és a dir, com es fa efectiu? Només de forma voluntària, aquells pagesos que no vulguin continuar, o com es duria a terme aquesta arrencada?
0: Nosaltres diem arrencada social perquè és aquella persona que voluntàriament vulgui arrencar, no? Nosaltres creiem que hem de donar prioritat a aquestes persones majors de 55 anys, no?, que durant la sequera pues, tenen vinyes que no poden reestructurar i que no són prou productives, i que etcètera, etcètera, no? Començar per aquestes, començar a treure aquestes vinyes que la gent vol començar a arrencar, i després també pues, ajudar aquella persona que, ja que portem un 25 on el preu del raïm no va ser equiparat a costos de producció, i es preveu un 26, que possiblement també hi hagi moltes vinyes que no puguin arribar amb aquest raïm, aquest preu mínim de cost, doncs creiem que hi haurà molta gent que haurà d'abandonar. Llavors creiem que hi ha hagut un esforç darrere a l'hora de portar aquestes vinyes endavant, i creiem que el pagès ha de poder sortir d'aquest sector el millor possible, no?, el que hagi de plegar, amb aquestes ajudes de l'arrencada definitiva, igual com s'està fent amb altres països veïns.
1: Una altra de les mesures que demaneu és el tema de la destil·lació. A veure si ens pots explicar i fer 5 cèntims què és el que això implica per un pagès.
0: Correcte. Mira, nosaltres vam començar al desembre demanant tres ajudes bàsiques per el que seria treure producció del mercat. No? Una és la barema en verd, sí, que n'hem parlat molt, que és la que es va fer efectiva el dia 30 i es va aprovar, on els pagesos van rebre un import i van tindre 3 dies per acceptar o renunciar. Va quedar un paquet de productes i parcel·les a l'espera, en el qual avui ja s'ha fet efectiva que el 100% d'aquestes parcel·les podran entrar dintre l'ajut de la barema en verd, que bàsicament la barema en verd és que fins al dia 15 d'aquest mes tenen temps els pagesos, els que tenen les vinyes aprovades, sí, per ficar-ho al raïm a terra. Llavors aquí ja traiem una part de producció, que seran aproximadament unes 2.000 hectàrees. Després vam donar suport, perquè nosaltres com a sindicat no podem activar el que seria la destil·lació de crisi, però sí que donem suport a la destil·lació de crisi pel fet de que molt de vi que el 2025 no s'ha pogut vendre i no té client, pues es pugui destil·lar. I això seria bàsicament el que és la destil·lació de crisi. Mm-hmm. No? Pues agafar un vi que ja està elaborat i treure'l de circulació dintre del món del vi. I després la que ja m'ha estat comentant, que és l'arrencada.
1: L'arrencada,
0: no?
1: Social.
0: Dues mesures conjunturals, que seria la barema en verd i la destil·lació de crisi, i una estructural, que seria la d'arrencada.
1: Quina ha estat la resposta per part de l'administració davant d'aquestes tres mesures?
0: En la barema en verd, com ja hem vist que s'ha fet efectiva, sí, ens han dit que també serà efectiva la destil·lació de crisi, i que aquest any, cosa que no havia passat mai, també entraria la denominació d'origen cava dintre, la destil·lació de crisi. Fins ara sí, no havia entrat mai la de cava, aquesta vegada entrarà. I així, només deixant entrar la Diocava ja és de la magnitud de com està el sector amb el tema de destil·lació de vi, i ens van dir que es faria efectiu abans de final d'any, i el tema d'arrencada de la vinya pues, estan veient i estan comentant amb tot el sector, i la majoria del sector està a favor d'aquesta arrencada. Naturalment, que això és una cosa que ens hem sentat tots en una taula. Nosaltres hem presentat un primer portafoli de com faríem Unió de Pagesos l'arrencada, però això no vol dir que hagi de ser aquell portafoli, simplement és un document on podem començar a discutir o planificar amb l'ajut de tot el sector, tant el productor com l'elaborador, de com s'ha de fer aquesta reconversió de la vinya a Catalunya.
1: L'afectació

0: és a tot Catalunya per igual? Estem parlant de la mateixa afectació al Priorat, per exemple, que a la Déu Empordà, o al Conca de Barberà que a l'Ella?
1: Això no ho sabem, però això el dia 1, el dia 29, perdona, el que va ser dilluns, vam anar a entregar unes cartes al DARPA per les comarcals, demanant que es faci aquesta feina de quantificar quantes parcel·les per D.O. Es poden quedar sense comprador. El dia 1 a Barcelona també ho vam demanar. Ens van dir que farien aquesta feina, que ho quantificarien, i un cop tinguem les xifres ho sabrem. Des de Unió de Pagesos, la nostra valoració és que afecta, no per igual, però la gran majoria de D.O.s l'està afectant moltíssim. I traient el tema del Priorat, quan veus com un Priorat s'està parlant que entre un 25 i un 28% de la producció d'enguany no té comprador, doncs està veient que la crisi és realment molt forta.
0: Els números que sí que tenim són els que podem fer la comparativa del 2025, per exemple, respecte al 2024. El valor de la comercialització del vi català el 2025 va ser d'uns 290 milions d'euros. Això és un 17,4% menys respecte al 2024. I el volum en milions d'ampolles va ser també un 10% menor al del 2024. Pel que va exactament el mateix.
1: Nosaltres, des del sindicat, parlant amb la part elaboradora, el que ens feia percebre que el 2024 hagués baixat el consum, no l'import, o sigui, no els diners per ampolles, sinó que seria el total de volum, va baixar. La nostra intenció, el per què ens deien les empreses, era perquè havien fet... pujar els preus, però s'havia consumit menys, no? Però s'ha vist el 2025 com les empreses han fet una baixada de valor, perquè així es marquen el que seria els imports percebuts en total amb el món del vi, però en canvi encara continuem baixant el que seria el volum. Llavors aquí es marca clarament que això no ha sigut a causa del preu, sinó que ha sigut una tendència de consum en el qual el vi l'està afectant moltíssim.
0: David Cendra, responsable de la vinya i el vi d'Unió de Pagesos, gràcies per atendre'ns a Onda Cero.
1: A vosaltres. Gràcies.
2: Onda Cero Tarragona, la teva ràdio.
3: Maldita Nerea en concierto en la Pobla de Mafumet. El 11 de julio vive una de las grandes noches musicales del verano con Maldita Nerea. Disfruta de sus grandes éxitos en directo el 11 de julio en la Pobla de Mafumet. Y cuando acabe el concierto, la fiesta continúa. Sesión DJ Remember 80s y 90s con Leo Garriga. Entradas a la venta en poblamafumet.coobin.cat. Además, la recaudación será solidaria a beneficio de la Fundación Xana. ¿Te lo vas a perder?
4: Escuche, escuche. En Los Tresillos Las Gavarras, toda la tienda y producto pedido a fábrica ahora con un descuento del 15% en todo el género. Venga, compare. Si lo encuentra más barato, mejoramos su oferta. Los Tresillos Las Gavarras, número uno en sofás. Financia tu compra sin intereses ni gastos. Los Tresillos Las Gavarras, Tarragona.
5: Antonio, desde que vivo en la España echo tanto de menos la comida italiana.
6: Pero Fabrizio, ¿no te enteras? ¿No sabes todavía dónde está Spaghetti House?
7: Spaghetti House, menú diario, menú festivo, amplia gama de platos sin gluten. Aceptamos Tiki Restauranti, Tiki Gourmet y Sodexo. Calle José María Folky Torres 4, Pila Seca. Reserva ya en el 877-059-689.
8: Síguenos en nuestro Instagram Spaghetti House Pila Seca y disfruta de nuestras ofertas, sorteos y promociones.
4: Escuche, escuche. En Los Tresillos Las Gavarras, toda la tienda y producto pedido a fábrica ahora con un descuento del 15% en todo el género. Venga, compare. Si lo encuentra más barato, mejoramos su oferta. Los Tresillos Las Gavarras, número uno en sofás. Financia tu compra sin intereses ni gastos. Los Tresillos Las Gavarras, Tarragona.
9: La nit 5.1 2026, 17 i 18 de juliol a Barberà de la Conca, amb concerts dels Pets, Marina Rossell, El Diluvi, Crim, Minibús Intergalàctic, Llengua Morta i Damari Gelabert, entre d'altres. Els monòlegs d'Òscar Andreu, Àlex Vila, Serapi Soler i les intervencions i conducció de la Laura Grau. Amb la presència de cellers de la D.O. Conca de Barberà i la gastronomia del restaurant Portal 22. Entrades a la venda a laconca51.cat i etiquetic.org. No us ho perdeu.
2: La ciutat, a Onda Cero Tarragona, amb Pablo Alcaraz.

0: dels festivals culturals importants aquí al territori. Per aquest estiu és la Nit 5.1, la 11a edició ja aquest 2026 i amb triple cita, la del 17 i 18 de juliol al Viver de Celleristes de Barberà de la Conca i després, una mica més endavant, el 15 d'agost a Carlania Celler. A aquesta hora deixem que saludi el pare de la criatura, qui està al darrere també del mitjà de comunicació, la Conca 5.1, que sabeu és el Leandre Romeu. Leandre, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia, què tal? Com esteu?
0: Tot preparat per, no sé si pel 15 d'agost, que això encara ens queda una miqueta més lluny, però entenc que pel, que per ara pel juliol sí, no? Ja ho tindràs,
1: sí,
0: tot a punt.
1: Sí, estem tot en marxa i, bueno, això, no?, les últimes coses que sempre surten amb coses tan grans com aquestes, però sí, tot ja encaminat i ja comptant els dies.
0: Anem a donar noms, després parlem una mica més, si vols, sobretot perquè aquells que no coneguin, que no sàpiguen què és el que hi ha al darrere de la Nit 5.1, a explicar com neix el projecte, com és la idea, com va creixent. Però abans donem els noms, ja que he parlat d'un dels festivals culturals de referència aquí els últims anys al territori. Doncs, home, si sonen els pets és per alguna cosa. Podríem dir que és una mica el cap, sí, de cartell.
1: Sí, correcte. Aquest any és els pets és el cap de cartell, en aquesta segona part de la gira dels 40 anys que fan. Doncs tenim la sort de que vinguin a la Nit 5.1 i a Barberà de la Conca, perquè era també un dels grups que, jo que sóc fill de Barberà de la Conca, no?, que teníem ganes de portar i, clar, no ho haguéssim pensat mai que podríem portar els pets, perquè això, no?, van tocar a Barberà l'any 90, van tocar la Festa Major de Barberà de la Conca l'any 90 i era com això, no?, un record dels pares, de que havien vingut els pets amb les llufes i amb tota, quan portaven només això, sí, 3 o 4 anys, no? I era una cosa d'aquestes que sempre tenia jo, no?, que tens al cap, no?, que dius, hòstia, els pets que tornin a Barberà, saps? I, bueno, doncs enguany es van unir, no?, totes aquestes coses que sempre costen de tot plegat i estem molt contents de que puguin estar un altre cop els pets a Barberà de la Conca i amb aquesta segona part de grans hits, no?, de la gira, amb un concert especial de quasi 2 hores que faran i, per tant, doncs sí, és el gran reclam, el gran cap de cartell i això, no?, un dels grups que sempre hem escoltat i que això, no?, que tampoc, nosaltres som un festival això modest, tot i que hem anat creixent a poc a poc i d'aquests grups que a vegades m'hi has somiat però que et pensaves que no vindrien, no? I per tant, doncs, bueno, molt, molt contents i amb moltes ganes.
0: Podríem dir que tres ingredients principals de la Nit 5.1 són el musical, la part dels monòlegs, la stand-up comedy i la part gastronòmica. Quedem-nos en el musical. Sí. A banda dels pets, quins més artistes passaran pel Barberà de la Conca el 17 i el 18 de juliol?
1: Sí, doncs mira, el 17 i el 18 de juliol en total hi haurà 10 grups musicals de molt eclèctics, molt diferents, com sempre la Nit 5.1 i que mai havien vingut encara. I tenim doncs també una històrica, no?, com la Marina Rossell, que també torna a Barberà i ja va tocar l'any 80, vull dir que va tocar la Festa Major de l'any 80 i també torna a Barberà de la Conca, amb també un recital de gran històric, de grans hits, i després també, doncs, per exemple, el mateix dia, no?, per canviar totalment d'estil, tenim el grup d'aquí Tarragona, Els Crim, el grup més conegut en català de punk rock, i també que també estem molt contents doncs, de que hi siguin, i el mateix divendres doncs, també el Diluvi, aquest grup del País Valencià que torna també una gira després d'uns anys sense tocar i que també serà, de moment, és l'únic concert a la província programat del Diluvi, i això una mica el divendres, no?, configura aquest cartell eclèctic, i el dissabte que comentaves, doncs, dels pets, acompanyats també d'un grup nou de la Conca de Barberà, que també són, no?, amics nostres, que és Llengua Morta, així d'una mica de rap fusió en català que està tirant fort, i després també doncs, amb la Rauxa, i Jara Mago i la Rousey, no?, una mica de barreja, cançó d'autor, reggae i pop iaie i ska dels 60 amb la Rauxa, i per tant, doncs, bueno, això configuren aquest cartell musical que és això, eclèctic i molt diferent.
0: Toquem l'altra pota, la dels monòlegs.
1: Sí, doncs l'altra pota aquest any també és un any en què venen 4 artistes que no havien vingut mai, ampliant aquesta cartera també de monologuistes.

0: català que ja han passat quasi tots per aquí Barberà. Aquest any els dos grans, no, caps de cartell, el divendres 17 de juliol és l'Òscar Andreu, que també de moment és l'única actuació programada del seu espectacle de la crida als ocells de colors i empans, que farà quasi, doncs, bueno, un show de 45 minuts d'una adaptació d'aquest del seu espectacle que va presentar l'any passat. I també, clar, és una de les persones, no, molt conegudes per tothom, i que també és un dels objectius que teníem de fa dos o tres edicions, no, que l'Òscar Andreu pogués venir, i estem molt contents. I després, l'endemà, el dia 18, també tenim una estrena, bueno, general, no, explosiva, que és el Serapi Soler, actor, guionista, també conegut en el món català, que presentarà el seu espectacle de monòleg Si Serapi és un nom. I tot això també acompanyats per la Laura Grau, que també, doncs, més en un format activista i de presentadora i conductora, farà com d'això, de presentadora d'aquest espai de monòleg. Ah, molt bé. I per tant, doncs, crec que també aquesta hora de monòlegs, tant un dia com l'altre, doncs, manté aquesta qualitat i aquesta diferenciació d'oferir coses que no acostumen a venir per aquí, no?
1: I una altra pota de les essencials, deia Leandra, és la gastronòmica.
0: Sí, correcte, l'espai gastronòmic Déu Conca de Barberà, que és la tercera edició que comptem amb aquest conveni amb la Déu Conca de Barberà. I aquest any, doncs, això, hi haurà 6 cellers, amb la participació dels cellers, que també això, no, és una de les característiques nostres. No és que tinguem ampolles d'aquests cellers i les venem nosaltres, sinó que venen els elaboradors, no? Aquests 6 cellers divendres i 6 cellers dissabte vindran els elaboradors en persona a oferir el seu producte, els seus vins, escumosos, caves, etc. I llavors els assistents també això, no, poden parlar amb ells i tot plegat, no? Que és una de les diferències. I després aquest any també tornem a repetir amb el mateix restaurant de l'any passat, el restaurant Portal 22 de Valls,
1: sí,
0: que això, no, oferirà encara més tapes i platets que l'any passat, i que perquè pugui abastir, pues, tot el tipus de públic que vingui, no? I per tant és una oferta molt potent amb cellers de la comarca, més aquest restaurant de l'Alt Camp de qualitat i amb productes de proximitat.
1: Recordo, això és 17-18 de juliol, a partir de les 7 de la tarda, no? És quan s'obre, sí, portes, fins,
0: sí,
1: a les 2 de la matinada,
0: de
1: més o menys.
0: Sí, obrim a 6:45 aquest any, i a les 7 el primer grup els dos dies i fins a les 2, sí.
1: Donem informació de servei també, el tema entrades, que entrin és online, no sé si de forma presencial, però sí, online segur, tant a la web de la Conca, que és laconca51.cat, és a dir, laconca51.cat o a Tiquètic.
0: A Tiquètic.org, sí, sí, aquí que són els dos punts que es pot trobar les entrades. Hi ha entrades per dies, abonaments, està tota la venda, n'hi ha per cada dia encara, animar la gent a vindre, i després a taquilla, doncs segurament també n'hi haurà si la gent ve aquells dies. Vull dir, si no hi ha una nova ordre per xarxes socials nostres o la web, vull dir, en principi hi haurà també entrades a taquilla, perquè aquest any això, l'aforament és més gran que mai que les altres edicions, tot i ser un aforament petit que diguéssim comparat amb altres festivals, però vull dir que en principi també, si algú s'ho repensa a l'últim moment o canvia de plans, doncs també en principi n'hi haurà a taquilla també.
1: Deia, enguany és la 11a edició de la nit 5.1. La nit està en el punt en el que tu volies que estés? Encara té camí per recórrer i encara vols que sigui alguna cosa diferent al que és ara? No sé com ho planteges.
0: Bona pregunta. Sí, o sigui, jo crec que l'edició de l'any passat i la d'enguany és una mica el que volíem, no? Arribar aquests últims temps, clar, comparat amb els inicis, doncs no hauríem pensat mai que hauríem arribat tan lluny en el sentit ni de fer dues nits, no? Dos dies seguits, i tota la infraestructura com la que fem enguany, i grups del nivell de l'any passat i d'enguany, no? Una mica, vull dir, que està per sobre del que havíem pensat en un inici, però clar, ha passat molt temps, no? 10 anys, 11 edicions. Ara sí que crec que aquest és el format que jo crec que enguany, no? És explorar. L'any passat va ser molt a última hora anar en aquest recinte, perquè l'altre, el castell, doncs, estava amb obres. Jo crec que enguany, doncs, tenim ganes de poder disfrutar bé, no? I amb coneixement, i hem pogut pensar durant un any com millor organitzar el recinte del Viver de Celleristes. I per tant, jo crec que aquesta composició dels dos escenaris i l'espai gastronòmic, doncs, que també tindrà, no, més espai, més taules, més zona pels assistents. I la idea seria aquesta, no? El tema és que enguany, no, vagi bé, sigui, tot això passa perquè aquest any doncs, a la

0: l'assistència sigui positiva i vingui la gent que creiem que ha de venir. I llavors, a partir d'aquí, la meva idea sí que és aquesta, de mantenir, si es pot, no, un any, dos, tres, aquest format. En el futur ja ho veurem, perquè això, no, el món dels festivals de música està molt automatitzat, hi ha molta oferta i veurem cap on avançarà la nit 5.1, no? Jo una mica sí que l'edició passada i aquesta, no? I espero que l'acabé i alguna més. Sí que, vull dir, la idea és aquesta, no? Fer un festival d'aquest estil. Llavors, a partir d'aquí veurem com avança també tot, no? Perquè doncs, tot costa molt, puja també tot molt el preu de tot, no? Tema tècnics, yeah. Temes de so, d'il·luminació, que no es veuen, no? Que molta gent ho veu allí, però que hi ha molta feina darrere i molts diners. I veurem tot això com avança i en el futur veurem què serà la nit 5.1, no? Però jo crec que ara sí, aquests anys passats, aquest, i esperem que algun proper, pues, la idea és fer aquest format, el viver, i una mica amb aquest estil que hem fet aquests dos últims anys. Mm-hmm.
1: Teniu detectada si la majoria de gent que s'hi apropa és de la comarca, és fora comarca, és província de Tarragona, més enllà de la demarcació, i et ve gent d'arreu? Mm-hmm.
0: Sí, és molt provincial, sempre ha sigut la nit 5.1 provincial en el sentit de Conca, el Camp, Baix Camp, Tarragonès, mm-hmm. Vale? És com les comarques principals, i després el que passa això, també tenim gent de la província de Lleida, perquè això, Barberà de la Conca està també limítrofa, sí. No? Limítrofa amb Segarra, amb Urgell, i la província de Lleida i el Segrià, perdó, fins i tot, vull dir, sí que tenim aquestes dues províncies, no? Bastant cobertes, i bueno, fins i tot també de la zona d'Igualada, que ja és província de Barcelona, que és molt testimonial, però sí que la zona aquesta d'Igualada, no? I tocant a la Baixa Segarra, doncs sí que també, o sigui, el públic generalment és bé d'aquestes tres províncies, principalment de les comarques primeres que tenim d'aquí de Tarragona, però sí que es va fent aquesta taca, i també depèn cada any, no? Una mica també dels grups que portem, de si hem tocat també per la zona de l'Urgell i la Segarra o no. Vull dir que també va variant cada any, però sí que fem aquest radi d'influència, no? Que si agafes un compàs des de Barberà, fem aquesta rodona, que arriba quasi a tres províncies, bastant Barberà així una mica al centre de Catalunya, una mica baix, però bueno, vull dir que molt cèntrica. I després, doncs, l'any passat també va vindre gent, en el cas que del Gorka Urbizu, aquest cantant que van portar l'any passat, basc,
1: sí.
0: Doncs l'any passat sí que van venir, bueno, gent que estava a la Costa Daurada, però que eren d'origen, doncs, del País Basc, Navarra. L'any passat va ser l'any que van vindre això, no? Gent de l'estat espanyol. Però, bueno, això, no? Molts estiuejants que, com ja sabeu també vosaltres, que l'estiu estan per aquí, sobretot a Cambrils o a la Costa Daurada, i va ser que l'any passat sí que van tenir aquest públic que normalment no ve, però perquè hi havia aquesta programació d'aquest artista basc, no? Però, bueno, sí que el públic, i estem molt agraïts, no?, d'aquestes comarques, perquè això, a vegades a la Conca costat, ara cada cop està venint més gent de la Conca, no?, però a vegades, vull dir, va haver anys, no?, que molta gent, doncs, de Valls, de Reus, vull dir, ha vingut, i això estem molt contents, perquè ha permès mantenir el festival viu.
1: Clar. És que a vegades, i això fa referència també al que tu comentaves, no?, el que costa tirar, un festival d'aquestes característiques, que serà petit si el compares amb altres festivals, però que després tu vas als noms i vas al tipus de festival que es fa, i és un festival molt potent, i dius, no sé si la pròpia gent, és a dir, segurament els que més els hi costa donar-li un lloc que li pertoca i creure-se'l és a la pròpia gent de la Conca. El fet de dir, però que això passa a totes les comarques, i si anem més enllà de les comarques i parlem per províncies, passaria exactament igual. És a dir, que el que més costa són els propis, els locals, i els de fora són els que ho valoren més.
0: Sí, sí, ens ha passat, ja que us dic tu superbé, la radiografia, jo també soc més prudent, perquè això al final és la teva gent, i sempre està prudent, però sí que no, a vegades hem trobat a faltar això, no? I bueno, i actualment també crec que això, no?, que encara falten dies i canviarà, no? Però hòstia, no? Tenim una capital de comarca com Montblanc, no?, la Conca de Barberà, i aquest any, doncs, això, l'Òscar Andreu i els Pets, no?, que segur que són grups que el 80% de la gent de Montblanc i de l'Espluga, no?, les grans pobles, coneix i segueix, i encara això, no?, i espero que ha de vindre encara molta més gent d'aquests dos pobles, que són els dos grans, no?, de la comarca.
1: Ja.
0: I sí que a vegades, doncs, bueno, això, el que has comentat tu, no?, que ha costat, però això ens ha passat amb la Conca 5.1 en general, vull dir, també és una cosa que portem arrossegant, perquè això, no?, vull dir, amb les altres tasques que s'ha fet aquests anys, no?, per exemple, això, tenim, no?, documentals a Filmin, per dir-te alguna cosa, no?, o a TV3, que van passar l'últim documental, però vull dir que ha sigut, vam tenir més inputs, com ha passat això, quasi gent de fora que de la Conca, no?, vull dir, i hi ha molta gent de la Conca que no ho sap.

0: que han fet. Bueno, i abans també, jo tampoc no m'agrada tampoc no donar la culpa, jo què sé, a fora, no? Vull dir, segurament nosaltres hem fet coses a nivell de comunicació, no? També som molt petits i segurament, vull dir, ens ha faltat també saber-nos vendre en el bon sentit, no? Vull dir, o explicar-nos millor, vull dir que com sempre, segur que una part és nostra, de, no? que hauríem pogut fer millor el tema comunicació, però bueno, sí, estic totalment d'acord amb tu i bueno, això són tasques que hem anat millorant, no? Abans que comentaves les entrades, doncs amb el tema del poble de Barberà de la Conca, doncs, tenim unes entrades des de fa també 3 anys que oferim entrades especials a la gent de Barberà de la Conca en el sentit ampli, vale? No empadronats, sinó també gent estiuejants que venen a Barberà, doncs també poden aconseguir aquesta entrada via l'Ajuntament. És a dir, hem intentat encara més, que tot i que ja ho fèiem, no? Relacions amb entitats, amb gent de Barberà de la Conca, tot i que això ja ens coneix tothom perquè jo sóc de Barberà i tot això, no? Però bueno, sí que hem intentat fer aquestes accions també en el sentit perquè això va ser també una conversa amb l'alcalde, no? Amb l'Ajuntament vèiem que faltava gent de Barberà mateix al festival, no? Amb aquests noms, i llavors, doncs, bueno, això de les entrades ha funcionat bastant bé, va ser un canvi important de que del poble mateix ha vingut més gent aquests anys, no? que abans. Vull dir que sí que, bueno, també hem anat treballant i intentant arreglar-ho una mica.
1: Em sembla que t'ho he dit alguna vegada, a mi em sembla dels projectes culturals, dels projectes fins i tot dins del món dels mitjans de comunicació, dels més engrescadors que s'han fet en els darrers anys a la província de Tarragona, no només parlo de Camp de Tarragona, sinó en general em sembla dels projectes més engrescadors, amb diferència, per la quantitat, per les coses que feu i sobretot el que més valoro, per la qualitat, i es nota l'estima que hi ha al darrere i doncs això, les hores que un equip petit però que ho aconseguiu tirar endavant. Ja sabeu que està a la web, que és la conca51.cat, i aquí trobeu tot el que fan, tota la informació, articles, entrevistes, reportatges, tot el que vulgueu i més. I la nit 5.1, 17 i 18 de juliol i el 15 d'agost, que no t'he preguntat, pel 15 d'agost ha estat tot tancat, també.
0: Sí, el 15 d'agost és aquesta versió que l'any passat ens vam inventar, com si no tinguéssim...
1: Sí, no, estaves avorrit i vas dir, espera, que farem alguna cosa més.
0: Però no, una mica en aquesta línia també anava, Pablo, amb la que hem comentat últimament, és a dir, l'any passat era les 10 edicions, bueno, i aquest any és els 10 anys, i per això ho hem mantingut, de fer una edició gratuïta pel poble de Barberà, vale, amb el sentit aquest d'encara d'intentar establir més vincles i hòstia, oferir encara una cosa més al poble, tot i que ja, jo crec que ja que fem i hem fet molt, no?, per Barberà, la Conca, etc. Però bueno, sí que teníem ganes de fer com aquesta una versió així més abans de la Festa Major de Barberà, que això és la setmana abans, d'oferir un dia més gratuït i encara portar doncs, alguns grups més emergents, tot i que ja a la nit 5.1 central hi ha molts grups nous i emergents, no? I aquest any, doncs, bueno, l'any passat, no?, va agradar molt, va funcionar també molt, perquè també això, no?, hi ha vins de Carlania, hi ha, aquell dia hi ha el restaurant La Marinada de Barberà, que també oferirà platets i tapetes, així implicant encara més, no?, sectors econòmics de Barberà, i aquest any, doncs, això, encara també ampliem una mica més, perquè sempre ens anem liant, hi haurà 4 grups musicals, també molt emergents i potents, La Marina Palau, l'Etna Bravo, Sant Roc i Garrafa Nadal des de Mallorca.
1: Garrafa Nadal?
0: Garrafa Nadal, sí.
1: No els tinc detectats.
0: Te recomano que els escoltis, que vale. Fan un pop així molt xulo.
1: Sí.
0: I no, que sembla un grup punky, no ho és, vull dir, és, fan pop rock i això molt, molt interessant. I que són de Manacor, del poble també
1: de Nadal, sí, del tenista. Nadal.
0: Sí. I bueno, i això, això ho hem mantingut, això veurem també com evoluciona, no? Si enguany ho hem volgut mantenir perquè això, no? Coincideixen els 10 anys de la 5.1 amb els 15 de la Conca 5.1, no? Que estem aquest any és una mica híbrid, que la gent que vingueu ja ho veureu, no? Hi haurà, no?, alguna lona, alguna pancarta, samarretes dels 15 anys, així enguany combinarem la nit 5.1 amb els 15 anys de la Conca 5.1. Llavors, doncs, bueno, com que també celebràvem aquesta efemèride, hem volgut mantenir aquest dia gratuït i més obert al poble i, bueno, i a tothom, perquè vull dir, ho fem a Barberà, a Carlania i tal, però vull dir que està com tot oberta que vingui. L'any passat també van venir gent també alguns d'aquí de Reus i Tarragona, també fins i tot aquest dia, que l'any passat era el 16 sí. d'agost, crec.
1: Sí, sí.
0: Vull dir que fins i tot aquest dia també va vindre gent de fora. I res, això també, perquè és com un final ja de festa, més enguany també que vam parlar amb altres, vam organitzar també tot el tema dels descosits a l'abril, no?, de la Sotana sí. i el Hamlet i tot això, i llavors, bueno, doncs vam dir, home, enguany també ho hem de fer com un tancament de temporada, no?, que llavors sí que descansarem de cara en fora una mica pel tema d'activitats culturals.

0: electoral doncs, per preparar tot el de l'any que ve. No? Llavors vam dir, bueno, doncs enguany repetim, fem això el 15 d'agost i també a veure com funciona i a partir de l'any que ve doncs, llavors ja veurem també si seguim fent aquest dia o no, però bueno, enguany sí, moltes ganes i crec que també serà un dia molt xulo, sobretot això, no? Donar opció també a quatre grups molt nous de tenir el seu doncs, el parador i en aquest lloc també magnífic a nivell passatgístic, que és Carlania Celler, no? Que vull dir que és un lloc que clar, a l'estiu, així, a partir de les 7, quarts de 8, les 8 del vespre, doncs està superbé i això també doncs, a convidar a tots els oients doncs, a una cosa i a l'altra.
1: 17 i 18 de juliol i 15 d'agost. La nit Simpuró i el seu epíleg. Leandre Romeu. Leandre, gràcies, com sempre, per atendre'ns. Que vagi molt bé.
0: A vosaltres. Moltes gràcies.
2: La ciutat, a Onda Cero Tarragona, amb Pablo Alcaraz.

0: Vinga, anem a parlar d'alimentació saludable amb la nostra nutricionista i dietista de la capçalera, que és la Cèlia Rodríguez. Cèlia, què tal? Bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Primer dilluns del mes de juliol, el clàssic és parlar de producte del mes, el producte de temporada que ens vols portar i que aquest juliol quin és, Cèlia?
1: Doncs us vinc a parlar de l'albercoc.
0: Ah, molt bé. M'agrada.
1: Perquè d'aquest encara no n'havíem parlat en totes aquestes temporades, sí. I crec que és una fruita que tenim a moltes comarques de Lleida i de Ribera d'Ebre i tal, i que a més ara és la seva plena temporada, i crec que es mereix que parlem de l'albercoc.
0: Sí, senyora. Doncs vinga, l'albercoc, beneficis?
1: És un fruit, no?, que té doncs molt poquetes calories, com totes les fruites, té hidrats de carboni, és molt ric en fibra i sobretot en aigua, i doncs és una fruita molt interessant ja pel seu propi color. Sí que això és una cosa que anem repetint programa rere programa, de la importància que tenen els colors amb les fruites i les verdures. Aquest color tan ataronjat és degut a aquests carotenoides, no?, sobretot aquest beta-carotè, que és el precursor de la vitamina A. Per això ens diuen, no?, doncs que a més ens ajuda molt tant al tema de posar-nos més morenets, no?, i sobretot a la vista, perquè la vitamina A s'ha relacionat amb una millor visió. Quan nosaltres tenim problemes de vitamina A, el primer que se'ns veu afectat és la vista. A més, és molt rica en vitamina C, igual que altres cítrics, com el kiwi i hi ha alguna pruna, això té una miqueta menys, però segueix tenint doncs una força quantitat, i això ens ajudarà també al sistema immunitari, perquè ara és veritat que comencem amb els aires, no? I què passa? Que ens entrem en un lloc molt fred, sortim a fora i fa una calor espaterrat, no? I sí, llavors sí. Jo crec que és molt important també tenir les nostres defenses doncs a tope, no?, per poder doncs lluitar i tenir un bon sistema immunitari, i això ho aconseguim amb la vitamina C. I per últim també té dues coses molt importants, que per un lloc és la fibra, que ens ajudarà molt amb aquest trànsit intestinal i afavoreix també la sacietat. És molt important seguir consumint fibra, sobretot a l'estiu, perquè normalment a l'estiu es relaciona a vegades amb un menjar més copiós, o sobretot de tapeo, no? Potser no mengem tanta quantitat, però sí a vegades no podem de menjar correctament perquè tenim molts més hàbits socials i s'ha de mantenir doncs tot aquest trànsit. I per últim, doncs aquest potassi, que també és molt important perquè està implicat tant en la funció muscular, nerviosa, com en el manteniment de la pressió arterial. Per tant, jo crec que ja veiem que ens ajuda tant a la salut digestiva, salut immunitària, a la pell. Vull dir que és molt bona manera de mantenir-nos així.
0: Són beneficis similars al préssec o no? O jo estic fent aquí una unió que no té res a
1: veure? Sí, són molt similars, perquè totes les rosàcies tenen aquestes característiques, i jo crec que també hem de parlar una mica de, a vegades hi ha molts mites enfront a l'albercoc, no? Que a vegades ens diuen, l'albercoc és bo per la vista, aquest sí que seria correcte, però a vegades ens diuen, contra més taronja és, més vitamina C. No, això no és ben bé així. O sigui, el color més intens o menys no fa que tingui més concentració d'aquests carotenoides. També hem de vigilar amb aquests deshidratats, que ara també hi ha molts de deshidratats, que diuen, no, són igual de saludables. No, vigilem, perquè al final és la quantitat també. 2-3 albercocs, si no són molt grans, equival a una fruita, però si ens mengem molts d'aquests deshidratats, que ens en podem menjar 10 o 12, doncs, evidentment, el sucre també anirà amunt, o sigui, augmenta. Per tant, hem d'anar amb cuidado amb tots aquests aspectes. Sí. Qualsevol tipus de préssec, natarina, paraguaio, tots

0: aquests doncs són molt similars, però jo crec que el bo que tenim d'aquí de l'Albercoc és que el tenim molt a propet de casa i, per tant, jo crec que si és de temporada i de proximitat, doncs ho té tot. Mm-hmm.
1: I, escolta, per menjar, doncs això, com a fruita, és a dir, peça crua i ja està, o a l'hora de cuinar-lo, si vols afegir alguna cosa, potser perds els beneficis que estàs guanyant?
0: Bueno, clar, depenent aquí com el cuinem, quan nosaltres el que fem és bullir, no? Doncs el que fem sobretot és que aquesta part dels nutrients passin al caldo amb aquest brou, per tant aquí doncs, si aprofitem aquest brou sí que aprofitarem tots els nutrients i si no, no. És veritat que hi ha algunes vitamines que són, que es poden disminuir una mica amb l'escalfor. Però al final, l'important és que en mengem. És a dir, que si nosaltres el que fem és cru, evidentment, és quan tenim totes les opcions, però que també ho podem ficar en plats calents perquè li donarem aquest toc doncs, de fibra, no?, que pot enriquir molt els nostres àpats.
1: Receptes on l'albercoc sigui protagonista, Cèlia?
0: Doncs mira, la veritat que com a fruita està molt clar, però jo us animo a provar-ho de forma molt diferent, com un gazpacho d'albercoc, que queda molt bo aquesta versió més estiuenca amb tomàquet, pebrot, cogombre i una miqueta d'albercoc ben madur, que llavors li aportarà un toc molt dolç. També es pot provar amb producte més calent, com per exemple pollastre amb albercocs, i a més si fica una miqueta de romaní i vi blanc, doncs queda la mar de bé. I per últim, doncs podríem fer albercocs al forn o melmelada casolana d'albercoc, que simplement posant una miqueta d'aigua i al microones o al forn, doncs podem afegir-la tant amb iogurts, com amb carn o fins i tot amb un peix blanc, que també doncs, aquest control dolç salat doncs, quedarà molt i molt bé. Mm-hmm.
1: S'han de treballar més aquestes, doncs, aquestes barreges, perquè normalment quan tu penses en l'albercoc o en qualsevol altre tipus de fruita, penses o bé en la fruita com a peça de fruita, o bé en la fruita com, una, doncs, com un afegit a alguna cosa dolça, doncs fer una, doncs, un clàssic, no?, coca de cireres, o algun pastís o algun coc d'albercoc. Però no, crec jo, que no acostumem a fer aquestes barreges de dolç salat i pensar, doncs, escolta, per què no un pollastre, que potser et ve més al cap una pruna, és la successió ràpida, però en canvi amb l'albercoc no acabes de caure.
0: Doncs queda superbé. Que, i llavors li dona un toc molt diferent. I és curiós que després anem als restaurants, no?, i quan veiem un plat així curiós o diferent, diem, ai, que bo, o que exòtic,
1: pinta,
0: no?
1: Sí.
0: I dius, però si és superfàcil de fer. Vull dir, simplement ens hem d'atrevir una miqueta més i sortir una mica d'aquests plats tradicionals, que també són molt bons i s'han de mantenir, però jo crec que aquest punt versàtil que té la fruita, doncs l'hem d'aprofitar i posar-lo en més plats diferents, tant freds com calents.
1: Mira, jo em poso el... Bon, repte, no?, perquè és un repte molt fàcil, perquè m'agrada molt el gazpacho i m'agrada l'albercoc, amb la qual cosa, però jo diria que he provat gazpachos de moltes coses diferents. Algunes clàssiques, més enllà del gazpacho clàssic, doncs el de síndria, el de maduixa, que això sembla que en els últims anys també és com una espècie de gazpacho estàndard. S'ha posat molt de moda. Però gazpacho d'albercoc jo diria que no. I doncs és que combina a la perfecció.
0: Sí, sí, et sorprendrà. A més, li donem un toquet així dolç, que et queda com un batut així tipus geladet. A més, ho podem ficar al congelador i fer-lo tipus granissat i ja veuràs que triomfes. Si ho fas un dia així amb amics o amb família, triomfaràs, segur.
1: Doncs vinga, gazpacho d'albercoc. Serà un dels protagonistes del meu estiu. Tot just parlava, fa un parell de setmanes, que dinava amb un company i m'explicava que estava fent una espècie com de dieta paleo i em deia que, per exemple, que ara a l'estiu se li obria molt la porta de la fruita, perquè la fruita d'estiu és veritat que és agraïda, moltes vegades ho hem comentat, que és fruita que fins i tot els que no són molt de fruita és difícil que rebutgis meló, préssec, cirera, perquè entra molt bé, a més fresqueta és perfecta.
0: Tenim molta varietat.
1: I em deia justament això, és a dir, posava una mica l'accent en... menjar fruita a l'estiu és molt agradable i em deia, patiré a partir de la tardor perquè ja sé que jo no sóc gaire de fruita.
0: Clar, perquè no tenim tanta varietat, sí. No? I a més també hi ha una cosa molt curiosa que a vegades no hi pensem, però també és molt important que aquestes fruites d'estiu moltes no s'han de pelar, es mengen directe. Com a l'albercoc, no? Que al final...
1: Sí, això ja t'ho dic, per mi mateix, no cal mirar gaire lluny, per mi és essencial.
0: Clar, són fruites que passen molt ràpid, no s'han de pelar i sempre venen més de gust, però és que a la nevera, no? Si nosaltres ens ho mengem, doncs realment és que et criden. I llavors això també no és un aspecte que diguem molt important, però sí, però suma, suma, que el fet que no l'haguem de pelar.
1: Clar, no és el mateix pensar, ostres, ara he d'agafar la pera o la poma i començar a tallar, i que és una, que són 30 segons, que agafar un bol de cireres, rentar-les una mica amb aigua i vinga, ja menjar. Sí, clar.
0: Sí, no sé per què ens fa tanta peresa això de pelar la fruita, no? Una poma, una pera, i en canvi això doncs ens ho mengem doncs ben netet a la nevera i ja veureu que volarà.
1: Sí. Doncs Cèlia, si et sembla, la setmana vinent, que és la darrera setmana de la temporada de ràdio, aquí a la ciutat d'Onda Cero, Tarragona, fem recomanacions de cara a l'estiu, on, per exemple, un dels ingredients és, doncs això, aprofitem que tenim fruites ara absolutament espectaculars i molt còmodes per menjar, doncs aprofitarem i segurament que serà un dels ingredients que ens posaràs a sobre de la taula. Setmana vinent tanquem la temporada amb aquestes recomanacions estiuenques. Una abraçada forta.
0: Una abraçada.

0: apropem al punt de les dues de la tarda. En uns minuts arriben els companys dels serveis informatius. Hora de Notícies Mediodia. Nosaltres posem el punt i final a la ciutat d'aquest dilluns 6 de juliol. Demà més, a la una, aquí a Onda Cero Tarragona. Sigueu bons. Bueno.
1: La ciutat. A Onda Cero Tarragona, amb Pablo Alcaraz. Onda Cero Tarragona, la teva ràdio.
2: Sabies que no totes les notícies que t'arriben per les xarxes socials són veritat? A 100%.cat t'ensenyem a detectar-les, contrastar fonts i entendre com funciona la informació al món digital.
3: Avui ho farem coneixent un projecte universitari que ha estat premiat per la Generalitat de Catalunya.
4: El projecte porta el nom de Temis i és una solució tecnològica per identificar en temps real si una notícia és falsa o no. I l'ha ideat un equip de 3 estudiants del grau en Administració i Direcció d'Empreses de la Universitat de Manresa, la Clara Coma, la Vital Faquer i Laia Faquer.
3: Per conèixer aquest projecte tenim comunicació amb dues de les seves creadores, són la Clara Coma i també la Vital Faquer. També podem parlar amb la Maria Teresa Clotet, que és la mestra que imparteix la matèria d'emprenedoria a la Universitat de Manresa.
5: Bàsicament vam desenvolupar aquesta idea basant-nos en dos vessants, que és l'extensió i l'aplicació.
6: L'extensió és, doncs, per plataformes, que et surt una notificació, tu quan vas fent scroll per TikTok, per Instagram, per YouTube, et surt una notificació on bàsicament et surt que la notícia és falsa i t'adjunta la informació real i d'on ve realment aquesta notícia. Considerem que podria ser integrable, doncs, a l'Instagram, al TikTok i a l'I, i és això, que és una verificació instantània del contingut.
3: Un tema més interessant, sí, esperem que acabi veient la llum, perquè em sembla de moltíssima utilitat. És curiós perquè la verificació de notícies, doncs, està relacionada més directament, doncs, amb nosaltres, no?, amb els periodistes, i el desenvolupament d'una aplicació, doncs, potser està més relacionada amb la programació o la informàtica. Maria Teresa, com va néixer la idea d'impulsar aquest projecte en una carrera d'ADE?
5: És l'assignatura d'emprenedoria. I en aquesta assignatura el principal objectiu és posar en contacte el món de l'emprenedoria, doncs, amb els estudiants. Intentant fer-ho el més real possible, vam decidir participar a la IFES. Clar, a la IFES es plantegen reptes reals d'empreses i institucions reals. Llavors, tots els alumnes del curs van seleccionar reptes i van fer un projecte per intentar donar una resposta en aquest repte. I les noies de Temis es van presentar i van tenir molt èxit.
2: Alfabetització mediàtica i informacional, explicada amb rigor i llenguatge clar. 100%.cat, a Onda Cero Catalunya. L'espai que et fa pensar abans de compartir. Amb el suport del Departament de la Presidència. La brúixola de Radio Estadio, amb Albert Arran.
7: El Barça necesita un 9 goleador.
8: Ahora mismo el Barcelona no sabe por dónde tirar, si continuar con Ferran Torres, asegurarle una renovación que todavía no ha hecho, si renovarle un año a Lewandowski, que tendrá 38 años y no puede ser el delantero centro titular, si acometer un fichaje de un delantero centro referencia, que es lo más normal, pero que es caro en el mercado. Está Julián Álvarez, que es el preferido por todos.
9: Salvo Rafinha y Lamine Yamal, tanto Rashford como Ferran y Lewandowski no están en los registros a los que nos estaban acostumbrando, y eso demuestra que el Barcelona necesita gol. ¿Cuál es el problema? Que hay muchas opciones, pero la primera que hay que dilucidar es si el Barça va a estar en la 1-1.
10: Yo creo que el Barça necesita un 9. Yo creo que debe ser una prioridad del club. 9 goleador, una primera espada europeo.
1: De dilluns a divendres, de 8:45 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio. Onda Cero Tarragona, la ràdio que t'escolta.
3: Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Se nos funde el cerebro con tanto calor.

0: Molt bona tarda. Continuem molt pendents de l'incendi de les Gavarres, que ja està estabilitzat després de cremar més de 2.200 hectàrees. Tot i això, els bombers hi estan molt a sobre per evitar revifades i intentar controlar-ho. La situació és molt millor que la de divendres o la d'aquest cap de setmana, però no hi ha temps per al relaxament. En aquests moments s'ha prohibit l'accés al medi natural tant a les Gavarres, a la demarcació de Girona, com a la Ribera Salada i a la Baronia de Rialp, a les comarques de Lleida. Imma Soler és la subdirectora de Protecció Civil.
1: 45 municipis de 9 comarques, en aquests no està permès aquest accés al medi natural, per tant, ni a peu ni amb motor, no es pot accedir.
0: Un risc molt elevat d'incendi que continuarà sent molt alt, com dèiem, durant almenys els propers 3 dies per les elevades temperatures. Santi Segalà, cap de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya.
2: De fet, ens esperen 3 dies, com a mínim, de temperatures molt altes, extremadament altes, de manera extensa a tot Catalunya, i en aquest sentit hem activat avisos de situació meteorològica de perill per calor molt intensa a gairebé tot el país.

0: Una calor que no ens dona treva ni de dia ni de nit. També s'esperen nits tropicals a bona part del litoral i en alguns punts a l'interior. Per això cal protegir-se de la calor sempre que sigui possible i una bona opció són els refugis climàtics. Ricard Jiménez, bona tarda.
1: Bona tarda, Gavi. Sí, un dels punts de referència en aquest àmbit de Barcelona és l'Hospital de Sant Pau, que ofereix més de 35 activitats gratuïtes. Ho ha explicat a la ciutat la doctora Esther Francia, de la Unitat de Geriatria de Medicina Interna de Sant Pau.
2: Aquest serà el quart any que fem del vestíbul i aquestes xerrades, i moltes vegades és molt bonic veure la interacció, no només de les persones grans que venen i ens pregunten i participen d'una forma activa, que a nosaltres ens encanta, sinó la interacció entre ells, que també és l'oportunitat de trobar-se en un lloc i poder compartir espai, temps i minimitzar una mica aquesta solitud.
1: Un segon objectiu és el de combatre la solitud no volguda.
0: Important també en aquests dies tenir a punt l'aire condicionat o els ventiladors. No tothom s'ho pot permetre, ja ho saben, però és que també hi ha problemes per poder instal·lar aquests equips. Per quin motiu, Ricard?
1: Doncs perquè hi ha un dèficit important d'instal·ladors d'aquests tipus d'aparells. Hem parlat amb el gerent d'una empresa especialitzada en aquests serveis, en Miquel Camps, qui coneix que ha de renunciar a molts treballs.
3: Tenir-hi que no, perquè no tens personal per fer la feina, és una llàstima. No fem obres de clients que ens han pagat sempre perquè no podem garantir els plaços, perquè no tenim gent per fer. Portem un vestit de control i hem pronunciat ja un 20-30% de feines des de principi d'any.
1: Davant la falta de mà d'obra, el sector reclama dignificar l'FP industrial i facilitar la incorporació de nous treballadors.
0: Hi ha en plana política pendents de la reunió a Madrid entre el govern espanyol i les comunitats autònomes per començar a abordar els pressupostos.
1: Sí, és la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera, on les comunitats del PP també volen que es tracti el nou model de finançament autonòmic. La consellera d'Economia de la Generalitat, Alicia Romero, ha recordat que tothom se'n beneficiarà.
4: Per la falta de finançament que patim algunes o l'infrafinançament d'algunes comunitats autònomes, per això demanem un nou model de finançament i volem que s'aprovi. Esperem doncs que tothom estigui una mica a l'alçada. La situació i les circumstàncies de cada comunitat és diferent.
1: El finançament també ha de passar pel Congrés, on és clau el vot de Junts. El líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, els ha cridat a la responsabilitat.
5: Ningú té dret a fer mal a les famílies de Catalunya, a les empreses, als treballadors i a les treballadores, a la societat catalana i als serveis públics per donar satisfacció als seus interessos de partit.
1: I el portaveu de Junts, Josep Rius, els ha reclamat tant a socialistes com a republicans que siguin ambiciosos.
6: Emplacem el PSC, emplacem Esquerra Republicana també, a pactar un nou model de finançament equivalent al model, al concert econòmic. Tenim una oportunitat històrica.
0: L'actualitat també és esportiva, la comentem amb el Víctor Llucià. Víctor, bona tarda.
7: Bona tarda, Gavi.
0: Avui pendents del partit d'Espanya, que busca estar entre les 8 millors seleccions del món.
7: Sí, exacte, i per aconseguir-ho haurà de derrotar Portugal aquesta nit a partir de les 9 a Texas. És el primer duel d'Espanya davant una ferma candidata al títol i representa un gran repte molt aviat, encara en l'eliminatòria de vuitens de final. Cristiano Ronaldo, amb 41 anys, desafia els de Luis de la Fuente. Ja de matinada, a partir de les 2, l'altra eliminatòria que enfrontarà els Estats Units amb Bèlgica. Ja tenim, per cert, un altre duel confirmat de la propera eliminatòria dels quarts de final. És el Noruega-Anglaterra, que es jugarà dissabte a les 11 de la nit.
0: Doncs com els hem explicat a la portada, paciència, perquè la calor ens acompanyarà durant les properes

0: Hores i dies, anem a comprovar aquesta previsió del temps amb la Noelia García. Noelia, bona tarda.
1: Bona tarda. Avui dilluns comença una setmana de molta calor amb altes temperatures a causa d'una possible onada de calor. Avui s'esperen màximes molt altes, especialment a zones de l'interior, on els termòmetres podran marcar 40 graus. També a zones del litoral es superaran els 36. Avui màximes de 41 graus a Lleida, 38 a Girona, 34 graus a Barcelona i 33 a Tarragona. Demà les temperatures pujaran una mica més i molta atenció a la depressió central de Lleida. Allà tenim avís vermell i perill important per temperatures màximes de 42 o 43 graus. Per demà s'esperen 33 graus a Barcelona i a Tarragona, 39 a Girona i 43 graus a Lleida. Aquesta tarda sol i cel clar. Demà també serà un dia de sol amb cel poc ennuvolat, tot i que durant la tarda no es descarten ruixats i tempestes al Pirineu. La nit també serà bastant càlida. És una informació d'AEMET.
0: Gràcies, Noelia. 2:15 de la tarda i gairebé 7 minuts. Ismael de la Parra al control tècnic.

0: Ho dèiem en portada. Seguim pendents de l'evolució de l'incendi de les Gavarres, que els bombers de la Generalitat descarten de moment donar-lo per controlat. Tot i que el foc està estabilitzat i ja no hi ha flames actives, els bombers mantenen una vigilància intensa sobre diversos punts calents que encara podrien reactivar-se. Davant d'aquest escenari, Ricard, l'evolució de la calor i del vent serà un element clau.
1: Sí, en aquests moments els esforços se centren especialment al flanc dret entre Puig d'Arques i la urbanització Vall Repòs, una zona que preocupa especialment perquè el vent de la marinada podria revifar el foc i obrir-lo cap a una àrea extensa i de difícil accés, acostant-se cap a la ciutat de Girona. També es treballa en dos sectors del flanc esquerre on han aparegut punts calents en la banda més pròxima al mar Mediterrani. Els efectius asseguren que continuen treballant sobre el terreny i que necessiten consolidar-ho tot i aquest perímetre abans de poder donar el foc per controlat. A més, les altes temperatures previstes pels pròxims dies compliquen les tasques d'extinció i obliguen a mantenir totes les precaucions, ho explicava el sotsinspector de bombers de Girona, Ferran Garcia.
2: Ens hem de treure aquest foc, des d'un punt de vista bombers, ens hem de treure aquest foc de sobre, perquè venen quatre dies de molta temperatura. Tenim molts recursos, molts més dels que serien, perquè necessitem tancar aquest incendi. Per això hem abocat tants recursos i per això avui encara estem així i d'aquesta manera. Treballarem, ahir es va fer una feina espectacular. Des d'un punt de vista bomberil, quedat estar parats de la bona feina que es va fer ahir, avui hem de tenir el mateix patró i ja si el podem controlar.
1: El foc ha afectat més de 2.200 hectàrees, el 97% dins l'espai natural protegit de les Gavarres. El perímetre d'uns 40 quilòmetres presenta zones amb una combustió irregular que, segons els bombers, podríem tornar a encendre's. Pel que fa als danys materials, els equips d'emergència ja han revisat totes les edificacions afectades. Hi ha 55 immobles intactes, 14 amb danys parcials i 11 que presenten risc de col·lapse. Els serveis d'emergència adverteixen que, per les dimensions de l'incendi, la vigilància s'allargarà encara diversos dies abans que es pugui donar definitivament per extingit.
0: Mentrestant, el que revifa és el debat sobre la gestió forestal de Catalunya. Avui mateix el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat ajuts econòmics per tenir els boscos més nets, mentre que els propietaris forestals de les Gavarres han defensat les actuacions fetes al territori.
1: L'Associació de Gestors Forestals de les Gavarres ha negat que l'espai sigui un polvorí, com algunes veus han manifestat aquests darrers dies. Tot el contrari. La gerent de l'entitat, Sandra Torres, ha explicat que tenen un pla de gestió i que s'hi estan fent diverses accions, com desbrossades, tales selectives i altres tasques per prevenir els incendis. En aquest sentit, també ha reclamat més recursos en matèria forestal i una regulació més exigent en totes les activitats que es poden fer al massís.
3: El que ens falla aquí a Gavarres, que jo podria dir, és la xarxa viària. I no hem tingut recursos ni com a propietaris ni ajuntaments per arreglar-les. I aquesta, jo crec que sense una bona xarxa viària, sense uns bons accessos, no es poden fer treballs i la gent no hi pot accedir, i en aquest cas hem vist que els bombers tampoc.
0: Ara mateix en aquesta zona, a les Gavarres, l'accés hi està restringit, però és que la Generalitat també ha aprovat limitacions del mateix tipus per aquesta onada de calor en els espais naturals de la Ribera Salada i la Baronia de Rialp a Lleida. Hi ha perill extrem d'incendi en totes aquestes zones.
1: L'activació del nivell més alt del Pla Alfa afecta 45 municipis de 9 comarques. A l'Urgell, Baix Empordà, Gironès, Noguera, Pallars Jussà, Ribera d'Ebre, Segrià, Solsonès i Terra Alta. També està vigent el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi en 385 municipis de 30 comarques. Això implica que resta suspesa qualsevol activitat en perill d'incendi ja autoritzada o comunicada pel Departament de

0: agricultura. Els agents rurals també vigilen el compliment de les suspensions i de les prohibicions de fer foc en espais oberts i utilitzar material pirotècnic.
1: I a tot això, els bombers confirmen que han estabilitzat també l'incendi que s'havia iniciat a Terrades, a l'Alt Empordà, a la una del migdia. Una de les pors del cos és precisament la simultaneïtat dels incendis. En aquest sentit, els bombers, com dèiem, han pogut estabilitzar les flames i evitar la seva propagació.
2: Notícies migdia amb Gabriel Figueredo.
1: I aquest alt risc d'incendi ens acompanyarà malauradament durant bona part de la setmana perquè les altes temperatures no donen treva. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, l'onada de calor tindrà el seu punt àlgid dimecres i s'allargarà fins dijous. Tot i això, fins a meitat de juliol tindrem el termòmetre situat per sobre dels seus valors habituals.
0: Sí, el cap de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, Santi Segalà, ha assegurat que demà i dimecres se superaran els 40 graus a molts punts de l'interior i que es poden arribar als 42 en zones de les Terres de l'Ebre, l'Empordà i l'interior de Girona.
3: Aquesta onada de calor, de moment, la datem fins al dijous, tot i que anunciem també que els mapes ens indiquen que, tot i que traguem l'etiqueta d'onada de calor probablement a partir de divendres o dissabte, la temperatura continuarà molt elevada, per sobre de la mitjana climàtica, com a mínim fins a mitjans de juliol.
0: Davant d'aquesta calorada, des de Protecció Civil recomanen hidratar-se bé i evitar el sol en les hores més fortes.
1: I en aquest context, l'Hospital de Sant Pau torna a ser refugi climàtic aquest estiu, convertint-se per quart any consecutiu en l'únic hospital de Barcelona integrat a la xarxa de refugis climàtics. Sota el lema, quan puja la temperatura tingues cura, el centre ofereix més de 35 activitats gratuïtes per a tota la ciutadania de dilluns a divendres de 9 del matí a 1 del migdia fins a final de mes. Montse Valls.
4: Sí, el vestíbul que dona al carrer de Sant Quintí de l'hospital es transforma un any més en un espai fresc i segur, amb tallers, xerrades, jocs, meditació, activitats de salut i visites guiades al recinte modernista. La iniciativa vol prevenir els efectes de la calor, però també combatre la solitud no desitjada, especialment entre les 25.000 persones majors de 65 anys que viuen soles a l'àrea d'influència de Sant Pau. Ho ha explicat la doctora Esther Francia de la Unitat Geriàtrica de Medicina Interna de Sant Pau a la ciutat d'Onda Cero.
5: Aquest serà el quart any que fem lo del vestíbul i aquestes xerrades, i moltes vegades és molt bonic veure la interacció, no només de les persones grans que venen i ens pregunten i participen d'una forma activa, que a nosaltres ens encanta, sinó la interacció entre ells, que també és l'oportunitat de trobar-se en un lloc i poder compartir espai, temps i minimitzar una mica aquesta solitud.
4: El refugi s'emmarca en la celebració dels 625 anys de Sant Pau, amb activitats especials i un projecte d'escolta per millorar l'experiència dels usuaris. Les ambaixadores d'enguany són la ninotaire Pilarín Vallès i la divulgadora i activista coneguda com la iaia atòmica, que animen la ciutadania a participar-hi.
1: Els qui també han de vigilar i molt són totes les persones que treballen lògicament a l'aire lliure. A més de comprovar que les empreses disposen del protocol obligatori de calor, el Departament d'Empresa ha estrenat un pla pilot que incorpora l'ús de drons per fer tasques d'informació i prevenció en zones, per exemple, agrícoles, com la del Segrià, on l'any passat va morir un temporer. I si hi ha sectors que estan adaptant protocols per protegir els treballadors de la calor extrema, n'hi ha d'altres que pateixen una conseqüència indirecta de l'augment de les temperatures. La demanda dels sistemes de climatització no para de créixer, però les empreses alerten que cada vegada els costa més trobar professionals qualificats.
0: Sí, és el cas de Miquel Camps Instal·lacions, una empresa catalana especialitzada en climatització que assegura haver rebutjat entre un 20 i un 30% dels projectes que li han arribat aquest any per manca de personal.
6: Però ens veiem obligats aquest any una vegada més a dir que no a molts projectes, i això és un perill. Ja no és un problema per l'empresa que deixa de facturar. Sí, és un perill perquè el client que no li dona el servei s'ha de buscar un altre. Portem un bastant de control i hem pronunciat ja un 20-30% de feines des del principi d'any.
0: El seu gerent, Miquel Camps, també vinculat a la direcció de Pimec, denuncia als micròfons d'Onda Cero que molts oficis tècnics tenen una ocupabilitat gairebé del 100%, però que cada vegada hi ha menys alumnes als cicles de formació professional. De fet, explica que alguns centres han acabat tancant línies de climatització perquè no s'inscriuen prou estudiants.
1: I a tot això us expliquem també que el Departament de Salut reforçarà aquest estiu les plantilles dels CAP, que registren més pressió assistencial coincidint amb els desplaçaments de població i les altes temperatures. En el marc del POCS, el Pla per prevenir els efectes de la calor, Salut destinarà més de 10 milions d'euros a l'atenció primària i incorporarà gairebé un miler de professionals a les regions amb més demanda. Tres quarts de tres de la tarda passats, el govern espanyol i les comunitats autònomes han començat a abordar avui el projecte de pressupostos de l'Estat per l'any vinent en la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera. El Ministeri d'Hisenda hi presentarà l'objectiu d'establir

0: Habilitat, el document que fixa els límits de dèficit públic, deute i les regles de despesa per al conjunt d'administracions. Però el PP, que governa la majoria de territoris, vol que s'hi parli del nou finançament. Per tant, tot indica que hi haurà una nova topada entre socialistes i populars.
1: Sí, de fet, l'única aliada que trobarà l'executiu espanyol en aquesta trobada és la consellera d'Economia de la Generalitat de Catalunya, Alícia Romero, que s'ha mostrat a favor de poder tirar endavant els pressupostos del conjunt d'Espanya.
2: Tenir pressupostos és l'eina, és l'instrument necessari per poder tirar això endavant. Per tant, doncs esperem que avui es pugui fer una proposta, que es pugui aprovar i comencem aquest camí dels pressupostos generals de l'Estat.
1: Pel que fa a la petició del PP de parlar també del model de finançament, Romero ha explicat que s'està parlant bilateralment amb les comunitats i que a finals de juliol hi haurà un consell específic per abordar aquesta qüestió.
0: I des de Catalunya Esquerra pressiona Junts, però la formació de Carles Puigdemont no cedeix. Mentrestant, el Partit Popular qualifica de negligència política la proposta de finançament. Ens en parla el Marcos Díaz. Marcos, bona tarda.
3: Bona tarda, Gavi. Esquerra Republicana té marcat en vermell aquest mes de juliol perquè és quan el Consell de Política Fiscal i Financera ha d'aprovar la proposta de finançament singular. La reforma, posteriorment, haurà de ser ratificada al Congrés i serà llavors quan el suport de Junts serà fonamental.
4: No estem aquí per fer retrets a un partit polític, ni a un altre, ni a tots ells. No serviria perquè Catalunya tingui uns millors serveis públics. El que sí que serveix és reclamar que tothom actuï amb la màxima responsabilitat. El que sí que serveix és recordar a la ciutadania d'aquest país que aquest mes de juliol s'hi juga molt i que Esquerra Republicana no es vol quedar sola defensant els interessos de Catalunya.
3: Paraules del líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, que ha respost al portaveu juntaire, Josep Rius.
5: El que sembla que ens proposen no és un nou model de finançament, és perpetuar el café para todos que hem tingut fins ara i que sabem que comporta un dèficit fiscal pels catalans.
3: Mentrestant, el portaveu dels comuns, Gerardo Pisarello, és favorable a accelerar el debat de la reforma del model si serveix per atendre les prioritats de la població.
6: La democràcia ha de servir perquè la gent tingui millor transport públic, perquè tingui millors hospitals, perquè tingui millor habitatge. Per nosaltres això és la prioritat. Si el debat sobre el finançament porta aquí, doncs que s'acceleri aquest debat.
3: I el PP, en canvi, considera que la reunió d'avui entre el ministre i les comunitats no servirà de res pels següents motius.
7: No part del consens entre les comunitats autònomes. No neix d'un debat tècnic rigorós. No neix d'una anàlisi objectiva de les necessitats de cada territori. Neix d'un despatx a la Moncloa, d'una negociació bilateral entre el president del govern i Esquerra Republicana. I això és una greu negligència política.
3: És el número 2 del partit, Juan Fernández, que reclama un acord multilateral.
0: Gràcies, Marcos. En una nova sessió del judici, els exconsellers de Salut, Alba Vergés i Josep Maria Argimon, avui Carmen Cabezas, aleshores directora general de Promoció de la Salut, ha desvinculat Argimon del retard en la vacunació de les policies i atribueix el retard a la suspensió cautelar de la vacuna AstraZeneca. Ferran Cuixart, bona tarda.
8: Bona tarda. Sí, Cabezas també defensa que quan es va reprendre la campanya de vacunació es va prioritzar els majors de 65 anys per criteris mèdics sense deixar firmar cap col·lectiu sense vacunar.
9: El número de dosis de AstraZeneca que teníamos era limitado para llegar a ese grupo amplio de personas entre 60 y 65 años que tenemos en Cataluña.
8: D'altra banda, l'exdelegada del govern espanyol, Teresa Cunillera, afirma que va reclamar mantenir la vacunació dels agents de la Policia Nacional i Guàrdia Civil i que Salut mai li va indicar cap problema en dosis ni tampoc retards en censos.
0: I el govern espanyol estima que Catalunya reduirà un 52% la llista d'espera de la dependència a finals de 2027. L'executiu transferirà 6.200 milions d'euros addicionals a les comunitats autònomes entre aquest juliol i fins a finals de l'any que ve per finançar el sistema de la dependència. Amb aquesta mesura, el govern calcula que gairebé 25.000 persones deixaran d'estar pendents de rebre una prestació. Més detalls amb Eudald Sanz.
10: El govern assegura que el reforç del finançament permetrà reduir el nombre de persones pendents d'una prestació activa. Segons el Ministeri de Drets Socials, Catalunya arribarà a tenir 317.400 persones ateses dins el sistema a finals de 2027. Això suposa 61.400 més que el 2025. Per la seva banda, les entitats del tercer sector veuen amb bons ulls l'increment del finançament, però es mostren cautes fins a saber l'aplicació final de la mesura. Irma Pérez, del Comitè de Representants de Persones amb Discapacitat.
11: Doncs, evidentment, és una mesura que creiem que ha de ser important, sobretot per veure com les llistes d'espera disminueixen, però també com les persones que ho necessiten doncs, poden gaudir de les prestacions i serveis que requereixen segons la seva situació.
10: La mesura suposarà una inversió de 6.200 milions d'euros que es transferiran des d'aquest mes de juliol fins a finals del 2027. El govern preveu que aquest increment del finançament tingui continuïtat més enllà de l'any que ve.
0: El Tour de França segueix desenvolupant-se en terres catalanes després d'un cap de setmana on Barcelona ha tingut molt protagonisme. L'etapa d'avui parteix a partir, ja de fet, de la ciutat de Granollers i, de nou, les afectacions de mobilitat divideixen l'opinió dels ciutadans. Pere Parés, bona tarda.
12: Bona tarda. Per una banda, és evident que ser un punt destacat del Tour de França aporta beneficis per la ciutat. És la cursa ciclista més important i una de les competicions esportives més seguides arreu del món. Pels seguidors del ciclisme, a més, té un gran valor emocional reconèixer l'espai per on passen els màxims exponents d'aquest esport. Així ens ho explicava la gent de Granollers que s'ha apropat aquest matí a la part del circuit que passa per la ciutat.
13: Me toca caminar más, pero no me molesta en sí. Estoy muy orgullosa.
14: És un honor perquè és una cosa, un fet internacional, que surti a les ciutats. És màgic veure els carrers, reconèixer la ciutat, reconèixer els pobles.
15: És un deporte que no és cada dia i pues la gente debería de respetar un poco eso, pero bueno, hay gente para todo.
16: Home, és que és el millor que hi ha al món, eh? I a més, jo penso que és una bona inversió per part de l'Ajuntament de Granollers i dels altres municipis que hi participen, perquè és una promoció mundial.
12: No obstant això, cedir la ciutat pel Tour de França també suposa un esforç important, tant per les institucions com pels veïns. Alguns d'ells ens expressaven aquest matí les seves molèsties amb el trasbals que ha suposat pel seu dia a dia.
14: Veure com reparen els carrers, que fa anys que el veïnat ho demana i ho reparen ara que passa el Tour, doncs em pot poc entendre, que t'enfado.
17: El meu fill mateix, que viu a l'altra punta, el dia d'aner, ja ha tingut que vindre a dormir aquesta nit a casa perquè si no era inviable anar a treballar. No podíem aparcar, tot un trasbals.
18: És que em sembla exagerat que es dediquin tants recursos pel Tour i hi hagin moltes mancances a Granollers. Vull dir que el dia a dia, a nivell de mobilitat, falta molta infraestructura per les bicicletes i també falta molta neteja quotidiana.
16: Això passa no solament pel Tour, sinó passa quan venen eleccions.
12: Aquestes són algunes de les veus d'aquells que avui, vulguin o no, han de viure el Tour de França des de la primera línia. L'etapa d'avui ha començat a Granollers i travessa el Vallès en direcció a Vic, fins a arribar aquesta tarda al municipi de les Angles, a la Catalunya Nord.

0: pueden ser favoritos.
1: La UEFA s'ha distanciat de la FIFA qualificant la decisió d'incomprensible i també d'injustificable.
2: I un altre duel ja confirmat dels quarts de final és l'Anglaterra-Noruega.
1: Sí, en el cas dels Three Lions van derrotar 2-3 un dels anfitrions a Mèxic en una eliminatòria memorable. Jude Bellingham amb un doplet i Harry Kane des del punt de penal van segellar la classificació dels de Thomas Tuchel. El seleccionador mexicà, el Vasco Aguirre, després de perdre per primera vegada en una Copa del Món a l'Estadi Azteca.
3: Estos cinco partidos fueron inolvidables. Yo me despido de la selección, me despido del Estadio Azteca, fue mi último partido aquí y me voy también con mucho orgullo después de tantos y tantos y tantos años, con mucho orgullo y mucho sentimiento.
1: També es va acomiadar de la Copa del Món la pentacampiona, la Brasil de Carlo Ancelotti, el culpable Erling Haaland, que va marcar un doblet a les acaballes del partit per guiar Noruega rumba als quarts de final per primera vegada a la seva història.
4: Hemos venido creciendo en el tiempo. Somos uno de los mejores equipos de Europa y del mundo. Seré honesto, marcar 7 goles para Noruega en el Mundial es muy especial. No tengo palabras. Es difícil buscarlas sobre cómo me siento y lo que estoy haciendo porque parece irreal. Tengo que pellizcarme en el brazo de vez en cuando porque es grande.
1: Haaland està empatat a la taula de màxim golejadors amb Leo Messi i també amb Kylian Mbappé. I més enllà del Mundial, l'Espanyol ha anunciat la renovació del porter Ángel Fortuño fins l'any 2030. Fortuño va jugar només un partit de Lliga la temporada passada a les ordres de Manolo González. En bàsquet, el Real Madrid ha comunicat que ja té nou entrenador. És el barceloní Pedro Martínez, que acaba de guanyar la Lliga ACB amb el València i que ha signat un acord amb el Club Blanc per a les properes 3 temporades. Dos últims apunts en ciclisme. El Tour de França avui abandona casa nostra aquest dilluns. Tercera etapa de la cursa francesa de 196 quilòmetres entre Granollers i la localitat francesa de Les Angles. El mexicà Isaac del Toro es va imposar ahir en la segona etapa entre Tarragona i Barcelona, mentre que el corredor danès de l'equip Visma, Jonas Vingegaard, manté el mallot de líder. I un últim apunt en motociclisme. Àlex Márquez serà el pilot KTM a partir del proper curs. D'aquesta manera, el de Cervera, actual subcampió del món, s'assegura una moto oficial pel proper Mundial de MotoGP i substitueix Pedro Acosta, que marxa a Ducati.
2: Víctor i Llucia, gràcies, com sempre, i molt bona tarda.
1: A vosaltres, igualment.
2: A Plana Cultural us destaquem que la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona ha concedit el 6è Premi Bones Lletres d'Assaig Humanístic a l'escriptor i dramaturg Jordi Coca per l'obra L'Enigma Marlowe, al teatre de Christopher Marlowe en el seu context. L'obra arribarà a les llibreries el proper mes d'octubre de la mà d'Edicions 62.
5: El jurat ha destacat aquest treball com un ambiciós exercici de reconstrucció històrica de la figura del dramaturg anglès Christopher Marlowe i de l'Anglaterra dels Tudor, una societat marcada per grans transformacions polítiques, culturals i científiques. Marlowe, contemporani de Shakespeare, va morir assassinat amb només 29 anys després d'una vida tan brillant com controvertida. De fet, l'assaig de Jordi Coca revisa críticament alguns dels mites que han envoltat la figura de Marlowe, inclosa la teoria que el converteix en l'autèntic autor de les obres atribuïdes a Shakespeare.
2: David Olivares protagonitzarà juntament amb Sílvia Abril el muntatge El Tenorio, que arribarà a la seva tercera temporada al Teatre Coliseum la propera tardor.
5: Olivares prendrà el relleu d'Andreu Buenafuente i compartirà escenari amb Anna Bertran, Roger Julià i Artur Busquets. La producció, dirigida per Carles Sanz, recupera l'imaginari popular de Don Juan Tenorio, encara que l'actualitza els nous temps amb humor contemporani i sàtira.
2: I aquest dilluns, el Col·legi de Disseny Gràfic de Barcelona arrenca la commemoració del centenari del naixement del dissenyador Joan Costa.
5: El centenari reflexionarà sobre la concepció del disseny actual. El programa obre un debat sobre el futur del disseny en l'era de la intel·ligència artificial i oferirà diverses activitats fins al 2027.
2: Doncs així arribarem a les 3 de la tarda. Com sempre, gràcies per la seva atenció. Que passin una molt bona tarda.
6: Són les 3 de la tarda. Gràcies.
7: Notícies en Onda Cero.
8: Buenas tardes, 3:03 para resumir el día. Estrenamos la semana inmersos en la segunda ola de calor del verano que no ayuda al trabajo de los equipos que luchan contra el fuego. El incendio que más preocupa a esta hora es el de Castellón, el de la Sierra de Espadán, cuyas causas no parecen naturales, según la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé.
9: Está muy localizado el foco, por lo tanto es fácil que en las próximas horas podamos tener más información.

0: i que l'estan esperant al món real, no? I per tant dius, això crec que sí, que això que dius està molt bé, i llavors intentes combinar aquesta part, diguéssim, més de proves físiques amb proves mentals, perquè el capdavall també és el que moltes vegades et procuren aquesta mena de jocs, que dèiem, que són eines que et dona, no?, per després posar la teva caixa d'eines per anar pel món. No?
1: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló. La brúixola amb Lola Sorribas.
2: Amb aquesta sintonia no cal donar més pistes. Juan Torres, què tal? Molt bona tarda.
3: Molt bé, estic molt bé.
2: Parlarem de cinema. Sí, sí. Què tenim aquest divendres i que podem aprofitar per veure aquest cap de setmana? A veure.
3: Doncs com ja sabeu que jo em moc bastant per obsessions setmanals, aquesta m'ha durat una mica més d'una setmana, i és Stephen King, que ja ho vau notar la setmana passada, perquè vam fer la secció sobre Stephen King. Doncs ara farem Stephen King 2.
2: Molt bé.
3: Perquè em vaig quedar amb diverses pel·lis, entre elles una que vaig nombrar, i he pensat, és que si no se m'oblidarà, i no vull que se m'oblidi.
4: Llibres? No.
3: Què?
4: Em refereixo, has començat a llegir llibres, que vas dir que ho faries?
3: Sí, eh? Sí, sí. M'he comprat l'últim llibre de cuentos, que no me recordo com es diu, però que està superbé. M'he llegit ja com més o menys la meitat de les històries, i la primera em va deixar increïble.
2: Sí?
3: Sí, sí, sí, superguai.
1: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 8:45, La brúixola amb Lola Sorribas, a Onda Cero Catalunya.
5: Todos los miércoles a las 11 de la mañana, Carlos Alsina abre las puertas del Teatro Luis del Olmo y ofrece a sus oyentes una función especial.
6: Muchas gracias, queridos radioaficionados.
5: Una función en la que pueden aparecer invitados sorprendentes.
7: Hoy tenemos en radioficción a Sir Arthur Conan Doyle.
8: Está con nosotros, a bordo del Pickwood, Herman Melville.
9: Llamadme Jim, por favor.
10: Jim Hawkins, el protagonista de La Isla del Tesoro.
11: Buenos días, señor Hal 9000.
12: Buenos días, Sergio.
5: Una función en la que puede pasar cualquier cosa.
13: Perdóname, están atracando un banco.
10: ¿Qué dice? ¿Qué banco?
5: Así que no se lo piensen. Los miércoles a las 11 de la mañana, vengan al teatro.
14: Y si se pierden la función, pueden recuperarla en la web y app de Onda Cero.
5: Radioficción. Es mentira.
14: Pero está pasando.
1: Onda Cero Tarragona. La teva ràdio.

0: Malauradament, el malson dels bombers s'ha complert enmig de la segona onada de calor de l'any. Ara mateix treballen simultàniament en quatre focs. El de les Gavarres, que va començar divendres i que ja està estabilitzat després de cremar 2.200 hectàrees. En un minut en parlarem amb l'alcalde de la Bisbal, però és un incendi que sembla que està fent la guitza. Ho ha explicat fa uns minuts Ferran García, sotsinspector dels bombers.
1: Dius que avui no el podeu donar per controlat.
2: Fa greu per la gent que no tindrem el control d'accessos. Seguirem a través de Mossos podent acompanyar les persones que tenen animals, a persones que tinguin medicació, però és entrar i sortir, però vol dir que l'incendi pot engegar-se i, per tant, no hem de patir per la gent ni posar més risc a la zona.
0: I el foc que més preocupa els bombers a hores d'ara és el declarat a Sant Manat, que ha obligat a confinar diverses urbanitzacions i nuclis disseminats. Un d'ells és el de Can Vinyals i l'Anabel és una de les seves veïnes en declaracions Onda Cero.
3: I nosaltres ho tenim pues, a la muntanya de davant, però es veia moltíssim el foc. Hem tirat aigua pel voltant de casa, hem rebut una alarma, estem confinats, pendents de que el vent no canvi, tenim tot preparat per si hem de marxar, molts nervis.
0: Davant d'aquest escenari, els bombers han activat un centre de comandament unificat a Bellaterra perquè treballen també en l'extinció d'un foc Artesa de Segre, a la Noguera, i un altre a Carme i la Pobla de Claramunt, a l'Anoia.
4: La brúixola. T'expliquem les claus de l'actualitat.

0: Avui estem molt atents del foc, sens dubte és el tema del dia, però més titulars d'aquest dijous, dia 6 de juny. Joan Valentín, ben tornat. Què tal? Bona tarda.
1: Gràcies, Lola, bona tarda.
0: En aquest context d'altes temperatures destaca la importància dels refugis climàtics. Un exemple el trobem a la capital catalana, a l'Hospital de Sant Pau.
1: Sí, perquè ofereix 25 activitats gratuïtes per fer front als termòmetres. Ho ha explicat a la ciutat la doctora Esther Francia, de la Unitat de Geriatria de Medicina Interna de Sant Pau.
2: Aquest serà el quart any que fem del vestíbul i aquestes xerrades, i moltes vegades és molt bonic veure la interacció, no només de les persones

Els grans que venen ja ens pregunten i participen d'una forma activa, que a nosaltres ens encanta, sinó la interacció entre ells, que és també l'oportunitat de trobar-se en un lloc i poder compartir espai, temps i minimitzar una mica aquesta solitud.

0: perquè no tens personal per fer la feina, és una llàstima. No fem obres de clients que ens han pagat sempre perquè no podem garantir els plaços, perquè no tenim gent per fer. Portem un bastant de control i hem pronunciat ja un 20-30% de feines des del principi d'any.
1: Davant la falta de mà d'obra, el sector reclama dignificar l'FP industrial i facilitar la incorporació de nous treballadors.
2: A la segona hora del programa, avui més reduïda, fins les 8, ens visitarà el psicòleg David Cueto per parlar de...
1: la somatització, quan el nostre cos transforma el malestar emocional en un dolor físic. Parlarem d'exemples concrets, de l'elevada prevalença d'aquest fenomen i de l'evolució del concepte en el món de la psicologia.
2: I titular d'Esports, Pere Parés, què tal? Bona tarda.
3: Bona tarda, Lola. Avui, a partir de les 9 de la nit, Espanya s'enfronta a la Portugal de Cristiano per un lloc als quarts de final del Mundial, des de les 8, a Radio Estadio. El combinat no supera els vuitens de final des del 2010, any en què va ser campiona del món. I Benjamin Kuchel és ja el nou responsable de la preparació física del primer equip del Futbol Club Barcelona. L'alemany va coincidir amb Flick, a la selecció alemanya campiona del món el 2014.
2: Moment de conèixer què ens espera la previsió del temps per demà amb la Noelia García. Noelia, què tal? Bona tarda.
4: Bona tarda. Demà a Catalunya serà un dia càlid, amb molta calor i altes temperatures a causa d'una nova possible onada de calor. A gran part de l'interior es superaran els 38 graus i molt pendents de la depressió central de Lleida. A aquesta zona tenim activat l'avís vermell i perill extraordinari per temperatures màximes entre 42 i 43 graus. Demà els termòmetres marcaran 33 graus a Barcelona i a Tarragona, 39 a Girona i 43 graus a Lleida. Serà un dia càlid de sol, predominant el cel clar o poc ennuvolat. Durant la tarda al Pirineu es formaran núvols d'evolució i no es descarten ruixats i tempestes. També pugen les temperatures mínimes, 23 graus a Barcelona, 22 a Girona i a Lleida i 21 graus a Tarragona. Bufarà vent fluix de component sud amb més intensitat al final del dia. És una informació d'AEMET.
2: Gràcies, Noelia. Passen 6 minuts de les 7 de la tarda al control tècnic Fran Villar. Anem ara mateix en directe cap a Bellaterra, on s'ha activat aquest centre de comandament unificat en què els bombers treballen i analitzen la situació dels quatre focs oberts ara mateix a Catalunya. Sembla que el que més preocupa és el de Sant Manat. Escoltem el David Borrell, inspector en cap dels Mossos dels bombers, volíem dir, de Catalunya.
5: Sí. Sí, dels incendis que tenim, el que més ens preocupa ara mateix és l'incendi de Sant Manat, sobretot perquè l'impacte és sobre població. Amb urbanitzacions, concretament tenim una urbanització doncs, que està molt disgregada, molt disseminada, amb molta, diguéssim, massa forestal entre la urbanització. Per tant, aquestes urbanitzacions costa molt de protegir-les i això és el que d'entrada més ens ha preocupat. També en aquest incendi de Sant Manat, doncs, intentar evitar que ens afecti la carretera que puja justament cap a aquesta urbanització del Farell que comentàvem. Després, en segon lloc, ens preocupa també l'incendi de l'Anoia, sobretot per la seva capacitat de generar piroconvecció. Estem a les últimes hores del dia, però encara té capacitat de generar piroconvecció. Té un potencial, com us comentava la consellera, una mica més gran en quant a hectàrees. És veritat que a les zones que impacta són zones molt més compactades, però també diguéssim que tenim urbanitzacions, per això s'han fet també dues ordres de confinament per protegir la població en direcció nord, que és cap a on avança l'incendi. També en aquest cas prioritzem el flanc dret, que és el que ens evita l'entrada al Bruc, és a dir, es tracta de que no ens entri cap al Bruc. I, per últim, el que tindríem a Comiols és un incendi que, dintre de la mala sort amb què és a la pitjor zona en quant a risc teníem avui a Catalunya, hem tingut la sort que ha estat a dalt de tot de Comiols. És a dir, és un incendi que, si hagués estat a la part baixa, hagués tingut un potencial horrible de més de 100.000 hectàrees, però amb la fortuna de que estava a dalt de tot, molt a prop de, com comentàvem, del coll de Comiols, és un incendi amb un potencial de 500 hectàrees i, diguéssim, dintre d'aquest ordre, seria el que ens preocupa en tercer lloc.
2: Doncs aquesta és l'ordre de preocupacions, podríem dir, dels bombers. El que més preocupa, deia el cap dels bombers, David Borrell, és el de Sant Manat, que un foc que pot impactar sobre la població amb massa forestal que es troba entre urbanitzacions i també

0: molt a la White, que no afecti la carretera que va cap al Farell. Aquestes són les ocupacions i preocupacions dels bombers ara mateix. També volem saber com ho ha viscut la població, perquè aquest foc ha obligat a confinar diverses urbanitzacions i nuclis disseminats per l'incendi, i el fum s'ha fet visible des de diversos punts. Així ho han explicat alguns veïns afectats a la brúixola.
1: Però es veia moltíssim el foc. Llavors hem anat a casa, hem preparat coses per si havíem de sortir, perquè el fum primer, o sigui, el foc primer pujava cap a Guanta, que està just a dalt de casa nostra. Hem rebut una alarma, estem confinats.
2: Fa molta pena, saps? Perquè és aquí, almenys al Vallès, tenim una natura molt, molt maca, hi ha boscos molt macos, i que en qüestió d'hores ho desapareixi. Espero que algú fiqui remei veient tot el que està passant.
3: El que sí que estem veient és encara una columna de fum molt important, que sembla que s'està desplaçant cap a darrere del polígon industrial de Mas d'Encisa.
0: Doncs aquesta és la situació dels veïns de Sant Manat. N'estarem amatents a aquesta brúixola que avui va fins a les 8 del vespre. I l'altre incendi, ho dèiem a l'inici, és el de les Gavarres, originat el divendres. Ja ho saben, els bombers han confirmat fa una estona que avui no podran donar per controlat aquest foc. Diverses represes han complicat la situació, tot i que continua estabilitzat. Així explicava fa uns minuts el sotsinspector dels bombers, Ferran García, com ha evolucionat la situació aquesta tarda.
4: Avui aquesta tarda hem tingut moltes represes petites, que les hem anat atenent. Bueno, mentre gratàvem perímetre, també teníem represes. Aquest joc de, si tenim poques represes, podem gratar més perímetre. Llavors és un equilibri, som els que som. Llavors, en el moment que són represes, allò, ara ens hem d'anar a tota la represa. Vinga, ja està, tornem-hi, vinga, doncs seguim rascant.
5: Ara ho explicava García, l'incendi no es podrà donar per controlat avui i tampoc s'ha volgut aventurar a dir si es podrà fer demà. Per tant, els veïns encara hauran d'esperar perquè s'aixequin les restriccions que ara són vigents. Això sí, es preveu una lleugera baixada de les temperatures que podria donar una certa treva, però l'onada de calor persisteix i les previsions apunten que els termòmetres tornaran a pujar fins dijous. Un altre factor que podria complicar tot plegat, així passa normalment als incendis, és el vent, tot i que de moment les previsions indiquen que no hauria de bufar amb especial intensitat durant les pròximes hores.
0: A més de restringir l'accés a les Gavarres, la Generalitat també ha aprovat limitacions del mateix tipus en els espais naturals de la Ribera Salada i la Barònia de Rialp a Lleida. Hi ha perill extrem d'incendi en aquestes zones.
5: L'activació del nivell més alt del Pla Alfa afecta 45 municipis de 9 comarques, a l'Urgell, Baix Empordà, Gironès, Noguera, Pallars, Jussà, Ribera d'Ebre, Segrià, Solsonès i Terra Alta. També està vigent el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi en 385 municipis de 30 comarques. Això implica que resta suspesa qualsevol activitat en perill d'incendi ja autoritzada o comunicada pel Departament d'Agricultura. Els agents rurals també vigilen el compliment de les suspensions i de les prohibicions de fer foc en espais oberts i utilitzar material pirotècnic.
0: Quan passen 12 minuts de les 7 de la tarda, a aquesta hora ens traslladem cap a la Bisbal de l'Empordà, on es va originar aquest incendi de les Gavarres, per parlar amb el seu alcalde. Òscar Aparicio, què tal? Bona tarda.
6: Hola, molt bona tarda.
0: Com està la població, primer de tot, i com han passat aquest cap de setmana?
6: Bé, com heu dit, no? Divendres, doncs, tothom molt espantat, teníem l'incendi, es va iniciar aquí, fora del que és el nucli urbà de la ciutat, on tenim doncs, un nucli de població, que és Sant Pol, hi ha moltes masies disperses, disseminades per allà, i teníem la casa de colònies ocupada amb 150 persones, per tant, va ser moments de molta angoixa. Posteriorment també veure com avançava el foc per les Gavarres, doncs també ens ha provocat molta angoixa, i des d'ahir doncs, veient que estaven estabilitzant sobretot la banda d'aquesta, que és la que ens feia molta por perquè podia donar accés a totes les Gavarres, i més interiors, més direcció al Gironès, doncs bé, més tranquil·litat. És veritat, com ara escoltava, que la roda de premsa que ha fet el sotscap de bombers ha explicat això, no? Doncs que han de deixar uns quants efectius, que el fet de que s'han anat fent focus secundaris alguns dins i altres fora del perímetre ha fet doncs, que no es pugui estar controlat i, per tant, fins que no el tinguem controlat i extingit, sempre ens quedarà aquella sensació, no?, d'una mica de temor de que no torni a anar més.
0: Quines previsions en aquest sentit tenen de cara a les properes hores? Fins quin punt hi ha ara zones confinades o no? I també li volia preguntar, perquè una de les situacions que demanaven explícitament des del Departament d'Interior i també els bombers al cap de setmana era que no es produïssin mobilitzacions cap a la zona de la Costa Brava. No sé si s'ha complert això.
6: Bé, nosaltres aquí, com que som interior, tenim ara en aquests moments això que us deia, la Sant Pol, que no ha estat afectat pel foc, i les masies que tampoc no estan afectades, o no massa, només una d'elles que està molt més a les afores. La resta els tenim amb mobilitat molt reduïda, no deixem entrar ningú en aquella zona. A partir de la sortida del nucli urbà de la ciutat tenim patrulles de policia i no deixem ni entrar ni sortir a la gent. Uh-huh. Els propietaris que hi viuen, doncs, evidentment, els hi portem o els deixem entrar i sortir amb hores puntuals i per les necessitats. Els que no hi viuen, només per anar a alimentar animals, i sempre acompanyats de gent rural o de Mossos d'Esquadra. I durant aquest cap de setmana, en el pitjor dels moments, quan hi havia l'ordre de tancament de totes les Gavarres, s'ha fet control, s'ha trobat, en el cas d'aquí, de la Bisbal, no tant a la costa, que ha passat molt més, en aquí s'ha respectat força. Sí que és veritat que hem trobat algun ciclista, hem trobat algú que, tot i que la carretera principal està tallada, té molts camins i caminets que s'hi pot arribar, no? I per tant hem trobat algun cotxe, algun ciclista, però no ha estat la norma, no? La gent ha respectat molt, suposo, perquè ens estimem molt aquesta zona i, per tant, tothom l'ha respectada. I, a més, amb les ordres i amb el missatge que tant la consellera d'Interior de Territori, el president, i jo mateix en aquest cas, i crec que la majoria d'alcaldes, per no dir tots els alcaldes, han dit, no?, que els serveis han d'estar per l'extinció de l'incendi, no per estar preocupats per si hi ha gent, doncs, que dificulta aquestes tasques.
0: Quin balanç de danys han fet vostès a la Bisbal?
6: Encara és provisional, perquè, bé, perquè fins que no estigui extingit el foc en poden haver-hi més. Nosaltres, en el nostre terme, tenim dues cases afectades amb deficiències estructurals, el foc ha afectat l'estructura, i tenim una dotzena més d'afectacions menors, que són, doncs, això, patis o tanques de separació, i, per sort, cap desgràcia personal.
0: Com es pretén ajudar, doncs, les persones propietàries d'aquestes cases afectades? No sé si ja n'han parlat amb la Generalitat.
6: Hem parlat amb els propietaris, amb els dos de les cases afectades. De fet, ahir els vam poder acompanyar a veure com havien quedat i hem començat a parlar amb ells. La Generalitat ha convocat una reunió per al proper dimecres, demà passat, a la tarda, aquí al Consell Comarcal, amb els alcaldes, els presidents del Consell Comarcal i les conselleries afectades. Entenc que és a partir d'aquell moment que esperem que ja puguem donar, com a mínim, per controlat, si no extingit l'incendi, que seria la voluntat de tothom, per començar a veure quines ajudes o quines solucions podem fer. Una, com dic, no?, per ajudar a tota la gent que ha tingut afectacions, que jo crec que aquesta és la primera, i la segona també per buscar mesures per intentar, doncs, evitar que es torni a succeir això, un incendi d'aquestes característiques i sobretot per l'origen de l'incendi.
0: Clar, aquestes cases afectades són cases residencials, primeres residències, vull dir, de persones, i estan podent dormir o no els seus propietaris?
6: No, les dues que han resultat afectades són segona residència, no hi havia ningú allà dins en aquell moment, per tant, no necessitem viure-hi. Tota la gent que tenim confinada o amb mobilitat reduïda en allà a la zona, doncs no han tingut cap afectació. Per tant, en principi amb això no hem tingut cap afectació. Vam habilitar en el seu moment el pavelló firal per si era necessari, com que no, només hi ha hagut una persona que per motius d'edat i de salut l'hem hagut de portar en el nostre geriàtric municipal, però no ha calgut. Llavors, en principi amb això, doncs molta tranquil·litat i no hi ha, en el cas del municipi de Bisbal, cap persona que li hagi afectat una primera vivenda.
0: Ja per acabar, li volia preguntar per l'origen del foc, aquesta en radial, mentre s'instal·lava una senyalització, ja va haver-hi una persona detinguda. Com tenen previst actuar en aquest sentit des de l'Ajuntament?
6: Bé, nosaltres ja, quan va succeir, les primeres informacions venien per aquí, primer investigar qui havia estat, quina administració que havia estat, va quedar clar que no era ni ajuntament ni Consell Comarcal, perquè pel punt quilomètric on estava és una carretera que no és titularitat de cap d'aquestes dues administracions, tot i així ho vam investigar-ho. Vam parlar quan va venir la consellera Pané, que ens va dir que havien obert un expedient informatiu. Per tant, l'ARP, a més, posteriorment doncs, va detenir la persona, que tot i que ha estat deixada en llibertat, continua amb càrrecs. Per tant, dimecres una de les qüestions que s'ha de comentar en aquesta reunió precisament és veure com està aquest expedient informatiu. Com dic, no tant ja per si ens han d'unir o no amb una hipotètica demanda judicial, sinó sobretot per intentar que no torni a passar. És evident que jo crec que el departament, com totes les administracions, quan fem licitacions, ja marquem aquesta clausulat, no?, que en determinats moments no es pot fer ús de determinades eines, i menys aquí a mig del medi natural. Recordem que les Gavarres és és un espai d'interès natural i que, per tant, doncs, jo crec que bàsicament serà aquesta reunió o ha de servir per reforçar més, controlar més i que no torni a passar un incident com el que ha succeït aquests dies.
0: Uh-huh. Esperem que no. Òscar Aparicio, alcalde de la Bisbal, moltes gràcies per atendre'ns aquesta tarda. Que vagi molt bé i ànims.
6: Moltíssimes gràcies a vosaltres.
7: La brúixola amb Lola Sorribas.
0: Aquest alt risc d'incendi que ara comentàvem ens acompanyarà malauradament bona part de la setmana perquè les altes temperatures no donen treva. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya, l'onada de calor tindrà el seu punt àlgid dimecres i s'allargarà fins dijous. Tot i això, fins a meitat de juliol tindrem el termòmetre que estarà situat per sobre dels seus valors habituals. Joan.
5: El cap de predicció del Servei Meteorològic de Catalunya, Santi Segalà, ha assegurat que demà i dimecres se superaran els 40 graus a molts punts de l'interior i que es poden arribar als 42 en zones de Terres de l'Ebre, l'Empordà i l'interior de Girona.
8: Aquesta onada de calor, de moment, la datem fins al dijous, tot i que anunciem també que els mapes ens indiquen que, tot i que traguem l'etiqueta d'onada de calor probablement a partir de divendres o dissabte, la temperatura continuarà molt elevada, per sobre de la mitjana climàtica, com a mínim fins a mitjans de juliol.
5: Davant d'aquesta calorada, la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha recomanat hidratar-se bé i evitar el sol en les hores més fortes.
9: Evitar els moments d'insolació més forta, evitar estar sota el sol en aquestes hores més fortes de calor, hidratar-se bé i també buscar aquests espais més frescos perquè aquests dies doncs, el cos ens pugui descansar algunes hores davant de tots aquests dies que ens venen a partir d'ara d'aquesta calorada. Recordem també tenir aquesta vigilància les persones vulnerables, les persones que depenen de nosaltres.
5: I per aquest motiu el pla ProSicat es mantindrà en alerta durant els propers dies.
0: En aquest context, l'Hospital de Sant Pau torna a ser un refugi climàtic aquest estiu, convertint-se per quart any consecutiu en l'únic hospital de Barcelona integrat a la xarxa de refugis climàtics. Sota el lema "Quan puja la temperatura, tingues cura", el centre ofereix més de 35 activitats gratuïtes per tota la ciutadania, de dilluns a divendres, de 9 del matí a la 1 del migdia fins a final de mes. Montse Valls.
10: Sí, el vestíbul que dona al carrer de Sant Quintí de l'hospital es transforma un any més en un espai fresc i segur, amb tallers, xerrades, jocs, meditació, activitats de salut i visites guiades al recinte modernista. La iniciativa vol prevenir els efectes de la calor, però també combatre la solitud no desitjada, especialment entre les 25.000 persones majors de 65 anys que viuen soles a l'àrea d'influència de Sant Pau. Ho ha explicat la doctora Esther Francia de la Unitat Geriàtrica de Medicina Interna de Sant Pau a la ciutat d'Onda Cero.
11: Aquest serà el quart any que fem el del vestíbul i aquestes xerrades, i moltes vegades és molt bonic veure la interacció, no només de les persones grans que venen i ens pregunten i participen d'una forma activa, que a nosaltres ens encanta, sinó la interacció entre ells, que també és l'oportunitat de trobar-se en un lloc i poder compartir espai, temps i minimitzar una mica aquesta solitud.
10: El refugi s'emmarca en la celebració dels 625 anys de Sant Pau, amb activitats especials i un projecte d'escolta per millorar l'experiència dels usuaris. Les ambaixadores d'enguany són la ninotaire Pilarín Vallès i la divulgadora i activista coneguda com la iaia atòmica, que animen la ciutadania a participar-hi.
0: Gràcies, Montse. I si aquests refugis climàtics són una mostra de com les ciutats intenten adaptar-se a la calor extrema, també hi ha un altre efecte cada cop més visible, que és el de la necessitat de climatitzar més espais. La demanda d'aires acondicionats es dispara, però el sector es troba amb un problema inesperat, que és la manca de professionals per instal·lar-los i també per mantenir-los. Ricard Jiménez, què tal? Bona tarda.
12: Bona tarda, Lola. És el cas de Miquel Camps Instal·lacions, una empresa catalana especialitzada en climatització que assegura haver rebutjat entre un 20 i un 30% dels projectes que li han arribat aquest any per manca de personal.
13: Però ens veiem obligats aquest any una vegada més a dir que no a molts projectes, i això és un perill. Ja no és un problema per l'empresa que deixa de facturar, sí, és un perill perquè el client que no li dona el servei s'entén que busca un altre. Portem un bastant de control i hem pronunciat ja un 20-30% de feines des de principi d'any.
12: El seu gerent, Miquel Camps, també vinculat a la direcció de

0: Pimec denuncia als micròfons d'Onda Cero que molts oficis tècnics tenen una ocupabilitat gairebé del 100%, però que cada vegada hi ha menys alumnes als cicles de formació professional. De fet, explica que alguns centres han acabat tancant línies de climatització perquè no s'inscriuen prous estudiants.
1: Estem parlant d'un sector on la formació professional té una empleabilitat pràcticament del 100%. De fet, anem a buscar des de fa anys ja treballadors de les escoles que fan formació de climatització, manteniment o frigoristes, i el problema que ens trobem entre altres coses és que cada cop les escoles que ho feien estan tancant les línies perquè no s'apunta la gent.
0: Amb una plantilla de 48 treballadors, l'empresa necessitaria incorporar entre 10 i 15 professionals més. Davant d'aquest escenari, el sector reclama dignificar l'FP industrial, facilitar la incorporació de nous treballadors i reforçar la formació en oficis en un moment en què la demanda de serveis vinculats a la climatització i l'eficiència energètica continua creixent.
2: I amb tot, el Departament de Salut reforçarà aquest estiu les plantilles dels CAP, que registren més pressió assistencial coincidint amb els desplaçaments de població i les altes temperatures. En el marc del POCS, el Pla per Prevenir els Efectes de la Calor, Salut destinarà més de 10 milions d'euros a l'atenció primària i incorporarà també 1 miler de professionals Montser a les regions amb més demanda.
3: El sistema sanitari públic mantindrà entre el 84 i el 97% dels llits hospitalaris disponibles i es reforçaran les urgències en zones costaneres i turístiques. El sistema d'emergències mèdiques incrementarà la seva presència en 21 ambulàncies addicionals i també es garantirà l'accés a serveis especialitzats per a persones fràgils, com la taula del 061 Salut Respon. La planificació quirúrgica s'adaptarà perquè els centres puguin fer vacances sense comprometre, això sí, l'atenció urgent. Salut farà un seguiment continu de la pressió assistencial i dels indicadors de salut pública per ajustar les mesures en temps real.
4: La brújula. T'expliquem les claus de l'actualitat.
5: Deja siempre espacio para otra motera. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí, está escrita. Y es la siguiente.
6: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
5: Hazte mutuera.
6: Condiciones en Mutua.es.
7: Llevas 20 minutos mirando destinos y 0 minutos trabajando. Recorrer Italia, Francia, descubrir la Selva Negra o un crucero fluvial por Europa. En Atrápalo tienes viajes por Europa con hasta un 35% de descuento. El verano empieza cuando lo reservas. Atrápalo.
8: Murcia es luz, vida, una ciudad de talento, innovación y futuro. Un municipio que progresa y avanza fiel a su cultura y a sus tradiciones. El 8 de julio, Rafa Latorre y todo el equipo de La Brújula estarán en directo desde el Centro de Cultura Contemporánea La Cárcel Vieja. Una tarde para vivir la radio en directo y compartir la mirada de uno de los grandes referentes de la comunicación en España. La Brújula con Rafa Latorre. Con el patrocinio del Ayuntamiento de Murcia y del Gobierno de la Región de Murcia. Onda Cero, tu radio.
4: La brújula amb Lola Sorribas.
2: El Consell de Política Fiscal i Financera d'avui és un aperitiu del que haurà de celebrar-se d'aquí 3 setmanes per abordar la reforma del finançament. La reunió d'avui entre el Ministeri d'Hisenda i les comunitats era per parlar sobre el dèficit autonòmic, el pas previ a la negociació dels pressupostos.
9: El ministre Arcadi Espanya ha traslladat als territoris que el finançament que rebran serà un 8% major i l'endeutament es mantindrà en el 0,1. Des de la Generalitat, però, proposen un dèficit asimètric perquè hi ha comunitats que tenen superàvit, mentre que d'altres, com Catalunya, pateixen dèficit fiscal. Ho explica la consellera Alicia Romero.
10: En aquests moments hi ha comunitats autònomes que tenen superàvit, altres que partim, doncs, o tenim dèficit d'una manera molt clara. Això és en part perquè iniciem o partim de situacions molt diferents, també perquè el model de finançament caducat des de l'any 2014 doncs no ens aporta els mateixos recursos a uns que als altres, i per tant ens sembla que, ja que encara no hem aprovat un model de finançament, que esperem fer-ho aviat, doncs com a mínim es pogués plantejar aquests objectius de dèficit asimètrics.
9: El Consell de Política Fiscal i Financera es tornarà a reunir el 29 de juliol, ara sí, per tractar el finançament singular.
2: I des de Catalunya, Esquerra adverteix al govern central que aquest mes és decisiu per desencallar el principal objectiu de la legislatura. Els republicans, en aquest sentit, pressionen Junts per no posar-hi pals a les rodes. Marcos Díaz, bona tarda.
11: Bona tarda, Lola. Esquerra Republicana té marcat en vermell aquest mes de juliol perquè, d'una banda, s'ha de condonar una part del deute del FLA i, de l'altra, el Consell de Política Fiscal i Financera ha de donar llum verd al finançament singular. La reforma, posteriorment, haurà de ser ratificada en el Congrés i és en aquest escenari on els republicans fan una crida a Junts.
12: No estem aquí per fer retrets a un partit polític, ni a un altre, ni a tots ells. No serviria perquè Catalunya tingui uns millors serveis públics. El que sí que serveix és reclamar que tothom actuï amb la màxima responsabilitat. El que sí que serveix és recordar a la ciutadania d'aquest país que aquest mes de juliol s'hi juga molt i que Esquerra Republicana no es vol quedar sola defensant els interessos de Catalunya.
11: Paraules del líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, que ha replicat el portaveu juntaire Josep Rius.
13: El que sembla que ens proposen no és un nou model de finançament, és perpetuar el café para todos que hem tingut fins ara i que sabem que comporta un dèficit fiscal pels catalans. El primer que ha de fer el president Illa i els seus socis d'Esquerra Republicana i dels Comuns, doncs, és presentar aquest nou model de finançament, no és demanar el suport a un model de finançament que no existeix a hores d'ara.
11: Mentrestant, el portaveu dels Comuns, Gerardo Pisarello, és favorable a accelerar el debat de la reforma del model si serveix per atendre les prioritats de la població.
14: Mesures que impliquin una millora en les condicions materials de vida de la població. La democràcia ha de servir perquè la gent tingui millor transport públic, perquè tingui millors hospitals, perquè tingui millor habitatge. Per nosaltres això és la prioritat. Si el debat sobre el finançament porta aquí, doncs que s'acceleri aquest debat.
11: I des del Partit Popular es rebutgen frontalment una reforma que qualifiquen de negligència política.
15: No part del consens entre les comunitats autònomes. No neix d'un debat tècnic rigorós. No neix d'una anàlisi objectiva de les necessitats de cada territori. Neix d'un despatx a la Moncloa, d'una negociació bilateral entre el president del govern i Esquerra Republicana. I això és una greu negligència política.
11: És el número 2 del partit, Juan Fernández, que reclama un acord multilateral.
2: Gràcies, Marcos. I en una nova sessió del judici, els exconsellers de Salut, Alba Vergés i Josep Maria Argimon, avui Carmen Cabezas, l'aleshores directora general de Promoció de la Salut, ha desarticulat Argimon del retard en la vacunació dels policies i atribueix el retard a la suspensió cautelar de la vacuna AstraZeneca. Gerard Cuixart, què tal? Bona tarda.
16: Bona tarda. Sí, Cabezas també defensa que quan es va reprendre la campanya de vacunació es va prioritzar els majors de 65 anys per criteris mèdics sense deixar firmar cap col·lectiu sense vacuna.
17: El número de dosis de AstraZeneca que teníamos era limitado para llegar a ese grupo amplio de personas entre 60 y 65 años que tenemos en Cataluña.
16: D'altra banda, l'exdelegada del govern espanyol, Teresa Cunillera, afirma que va reclamar mantenir la vacunació dels agents de la Policia Nacional i Guàrdia Civil i que Salut mai li va indicar cap problema en dosis ni tampoc diu retards en censos.
2: Gràcies, Ferran. Les entitats del tercer sector es mostren expectants amb la proposta del govern espanyol per transferir més diners per a finançar el sistema de la dependència. Per una banda, creuen que la injecció econòmica servirà per reduir les llistes d'espera, però mantenen la cautela fins a divendres, com serà l'aplicació final de la mesura. Més detalls amb l'Au del Sanz.
18: Les entitats socials esperen que aquesta mesura serveixi per disminuir la xifra de 80.000 persones que actualment es troben en llista d'espera a Catalunya. Així ho deia Imma Pérez, del Comitè Català de Representants de Persones amb Discapacitat.
19: Doncs, evidentment, és una mesura que creiem que ha de ser important, sobretot per veure com les llistes d'espera disminueixen, però també com les persones que ho necessiten doncs, poden gaudir de les prestacions i serveis que requereixen segons la seva situació.
18: Serrat Falguera, de la taula del tercer sector, també veu amb optimisme la mesura. Assegura que ajudarà a pal·liar el dèficit de finançament que ha patit el sector.
20: Durant tots aquests anys hem estat funcionant totes les comunitats autònomes amb menys recursos de l'Estat dels que es preveien en un principi. Avui en dia doncs, sembla que aquests diners vindran a, no sé si a cobrir el 100%, però sí a cobrir una part d'aquests recursos que no s'havien posat fins ara.
18: Falquera afegeix que, a banda d'alleugerir les llistes d'espera, cal que el govern ampliï la cartera de serveis socials, com l'atenció domiciliària i l'acompanyament dels afectats. Per la seva banda, el Ministeri de Drets Socials calcula que Catalunya arribarà a tenir 317.400 persones ateses dins del sistema a finals del 2027, 61.400 més que el 2025. La mesura suposarà una inversió de 6.200 milions d'euros que el govern transferirà a les comunitats autònomes, des d'aquest juliol fins a finals de l'any que ve. El govern preveu que aquesta quota addicional pel sistema de dependència tingui continuïtat més enllà de l'any 20.
1: Soy ecológica, quiero una estufa de biomasa.
21: Ferroli lo tiene.
22: Soy ecológico, quiero aerotermia.
21: Ferroli lo tiene.
1: Soy ecológica, quiero una caldera de hidrógeno o biometano.
21: Ferroli lo tiene. Y radiadores de aluminio 100% reciclables, aire acondicionado, calentadores, termos. Ferroli, expertos en climatización. 60 años fabricando en España. Ferroli lo tiene.
23: Más que 60, consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
24: Hola, soy Mónica Carrillo.
25: Y yo soy Ana Pastor.
24: Viajar por carretera siempre es mejor si se hace en compañía. Por eso, en la quinta temporada del podcast Operación Salida, Ponle Freno quiere invitaros a subir a nuestro coche para compartir trayecto con algunas de las personalidades más destacadas de nuestro país.
25: Pues por ejemplo, Alsina, Latorre, Julia Otero, Roberto Brasero y muchos más.
24: Escúchalo en ponlefreno.com, la app de Onda Cero y en todas las plataformas de podcast.
26: Es un mensaje de A3Media.
27: Ha entrado en una propiedad protegida. Por favor, identifíquese.
28: Así responde un experto de Verisure ante el peligro. Porque cuando confías en Verisure para tu seguridad, estás confiando en el líder mundial en alarmas. Con el mayor equipo de expertos disponibles las 24 horas que responden en menos de 20 segundos ante el peligro. Para proteger tu hogar, confía en Verisure. Primeros en proteger. Llama al 900-272-272. Recuerda, 900-272-272.
29: Verisure.
4: La brúixola, l'actualitat de Catalunya a Onda Cero.
2: 7:35, el Tour de França continua desenvolupant-se a terres catalanes després d'un cap de setmana on Barcelona ha tingut molt protagonisme. L'etapa d'avui parteix de la ciutat de Granollers. De nou, les afectacions de mobilitat divideixen l'opinió dels ciutadans. Pere Parés.
30: Per una banda, és evident que ser un punt destacat del Tour de França aporta beneficis per a una ciutat. És la cursa ciclista més important i una de les competicions esportives més seguides arreu del món. Pels seguidors del ciclisme, a més, té un gran valor emocional reconèixer l'espai per on passen els màxims exponents d'aquest esport. Així ens ho explicava la gent de Granollers, que s'ha apropat aquest matí a la part del circuit que passa per la ciutat.
31: Me toca caminar más, pero no me molesta en sí. Estoy muy orgullosa.
32: És un honor perquè és una cosa, un fet internacional, que surti a les ciutats. És màgic veure els carrers, reconèixer la ciutat, reconèixer els pobles.
33: És un deporte que no és cada dia i pues, la gent debería de respetar un poco eso, pero bueno, hay gente para todo.
34: Home, és que és el millor que hi ha al món. I a més, jo penso que és una bona inversió per part de l'Ajuntament de Granollers i dels altres municipis que hi participen, perquè és una promoció mundial.
30: No obstant això, cedir la ciutat pel Tour de França també suposa un esforç important, tant per les institucions com pels veïns. Alguns d'ells ens expressaven aquest matí les seves molèsties amb el trasbals que ha suposat pel seu dia a dia.
32: Veure com preparen els carrers, que fa anys que el veïnat ho demana i ho reparen ara que passa el Tour, doncs em per puc entendre aquest enfado.
35: El meu fill mateix, que viu a l'altra punta, el Lledoner, i ha tingut que vindre a dormir aquesta nit a casa perquè si no era inviable anar a treballar. No podíem aparcar, tot un trasbals.
36: És que em sembla exagerat que es dediquin tants recursos pel Tour i hi hagin moltes mancances a Granollers. Vull dir que el dia a dia, a nivell de mobilitat, falta molta infraestructura per les bicicletes i també falta molta neteja quotidiana.
34: Això passa no solament pel Tour, sinó passa quan venen eleccions.
30: El Tour també ha afectat el comerç, especialment els negocis de més proximitat. Molts d'ells han sortit perjudicats, però altres casos ha sigut possible d'adaptar-se, aprofitant la gran massa d'espectadors que mou el Tour. Per exemple, avui la carnisseria Taraval, de Lliçà d'Amunt, tenia complicat treballar igual que sempre, així que van decidir anunciar que el dia del Tour oferirien begudes i entrepans dels seus embotits. La Núria és la propietària d'aquest negoci familiar.
37: Ens hem llevat d'hora i hem pogut subministrar la botiga que tenim al centre de Lliçà, i després d'aquesta doncs, estàvem ja preparats també per fer els entrepans. Vam fer preparar aquest vídeo, que també, bueno, aquest reel, perdó, que ja, clar, això és més del meu fill que ens fa els reels i aquestes coses. I hem tingut un ambient que normalment no tenim. Ens han conegut a través de les xarxes gràcies al Tour.
30: Aquestes són algunes de les veus que avui, vulguin o no, han de viure el Tour de França des de la primera línia.
2: Sí, avui tanquem brúixola a les 8, és perquè donem pas al partit d'Espanya Mundial i ens en dona més detalls José Agustín Gómez. José, què tal? Molt bona tarda.
38: Hola, molt bona tarda. Un partit que començarà a les 9 de la nit en un dels millors estadis del món, l'AT&T de Dallas, que és un camp on juguen els Dallas Cowboys i que és un estadi meravellós, dels més moderns i dels que... Quan vols construir un estadi, prens nota. Doncs aquest serà l'escenari perquè Espanya i Portugal, a partir de les 9, les 8, com deies al Radio Estadio, decideixin quins dels dos s'anirà als quarts de final. a veure qui serà el que aconsegueix classificar. Espanya des del 2010 no aconsegueix superar els vuitens de final. Uh-huh. Aleshores ho feia i era campiona.
0: Coses de la vida, atzars.
38: Acaba-la.
2: Sí, aquelles coses que es van sumant a la llista de coincidències que fan pensar que potser guanyaria Espanya aquest mundial.
38: Veurem, ja tenim un titular de...
2: A veure, vinga.
38: Repeteix, el que li va funcionar davant Àustria.
2: Molt bé.
38: Confia que li funcioni també davant Portugal, amb Unai Simón sota pals, Pedro Porro, Cubarsí, Laporta, Cucurella, línia defensiva, Rodri, Pedri, doble pivot, Lamin, Olmo, Àlex, Baena, mitges puntes i al davant el golejador Oyarzabal. I també tenim l'onça del català Robert Martínez, seleccionador portuguès. Diogo Costa, porteria, Cancelo, Renato Veiga, Rubén Díaz i Nuno Mendes, defensa, João Neves, Vitinha, Bruno Fernández al mig del camp, Pedro Neto, Cristiano i João Félix, que és la principal novetat, s'encarregarà del costat esquerre. I després, a les 2 de la matinada, Estats Units, Bèlgica, amb tot el que ha passat amb la polèmica desatada perquè la FIFA li ha suspès la sanció d'un partit a l'atacant estadounidense Folarin Balogun, que és, sens dubte, el seu millor jugador, el seu millor davanter. Ha portat molta polèmica i, de moment, Bèlgica ja ha dit que impugnarà l'alineació si arriba a lliga.
2: Doncs, José, ho seguirem a partir de les 8, també, aquest partit Espanya-Portugal. Moltes gràcies, molt bona tarda.
38: Bona tarda.
2: Nosaltres ara parlem de salut mental, vinga.
4: La brúixola amb Lola Sorribas.